0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El Club del Country.
3: Bring home the teardrops and let's have a ball.
2: Un programa que ha fet història.
3: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
2: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Música de Two Lane Summer, un duet de música country pop establert a Nashville, format per Joe Hanson i Chris Ray. Amb el programa d'avui escoltarem àlbums de 2026 i començarem amb aquest, l'àlbum de debut d'aquest duet. Es diu Flawless i és un disc magnífic. Els dos músics es van conèixer a les sales de composició de Music Row. Ràpidament van destacar per les seves potents harmonies i temes romàntics d'estil positiu i autèntic. Es van fer molt populars a TikTok i a Instagram i va signar per la discogràfica Quartz Hill Records a principis del 2025. Van publicar l'EP anomenat Till I Found You, que incluïa la cançó del mateix nom, un dels seus temes més coneguts.

Hem escoltat en primer terme per obrir el programa la seva cançó Till I Found You, i després aquest preciós When You Love Somebody, també una de les cançons més populars d'aquest disc de debut de Two Lane Summer, que en té d'altres. Till I Found You ha estat a l'EP, una versió molt popular per a casaments, també forma part d'aquest disc, amb Flawless, la cançó que també ens acompanya, com per exemple amb When You Love Somebody, que acabem d'escoltar, i una altra cançó molt coneguda del qual n'han realitzat una altra versió anomenada Forever Version per aquest disc, la cançó anomenada Force Dancing, cançons que sumen i acumulen milers de reproduccions a plataformes com Spotify o Apple Music. Avui hem escoltat Flawless, el disc de debut de Two Lane Summer, Johansson i Chris.

És un altre dels àlbums que us volem recomanar d'aquest 2026. Feia molt temps que no sentíem res d'en Barrett, també, per un personatge que es va fer famós quan va aconseguir la tercera posició a la novena edició del popular programa de televisió The Voice l'any 2015, on va formar part de l'equip de Blake Shelton. Cantant de country, country rock i country alternatiu, va tenir força èxit amb aquest programa, barrejant el country, el rock, el blues i el soul amb les seves cançons. Després es va consolidar a Nashville com un reputat compositor de cançons i ha compost temes per grans artistes de la indústria, com per exemple aquell God Bless the Boy de Cody Johnson. Recentment ha editat dos volums del Crescendant Country en dues cançons cada un, dos senzills, i finalment un tercer volum que inclou ja diverses cançons més, amb aquest A Room Full of Fighters, l'àlbum que va publicar el 2016. Hem escoltat en d'ell la primera de les cançons de l'àlbum, aquest tema anomenat There's a Groove, i sentirem ara els dos senzills. El primer és Clown in a Barrel, Barrett Baber.

d'aquells orígens de l'artista, cal destacar cançons que van ser èxits a les llistes americanes del US Country, com aquell I Just Love to Lay You Down, que va ser un número 16 l'any 2015, a part de les cançons que va extreure en l'àlbum The Voice, The Compact Season 9, la sessió completa de l'edició número 9, publicat per Republic Records, també aquell 2015. Aquí tenim, doncs, les noves cançons i el retorn per la Porta Gran, també com a cantant d'en Barrett Baver, amb cançons com aquest senzill anomenat Next to You.

De la següent intèrpret escoltarem un parell de cançons perquè es tracta d'un EP publicat amb 5 temes. Es tracta de la Karen Dixon, cantant i compositora de música country alternativa, folk i americana, establerta a Nashville. Originària de Carolina del Nord, criada a Pennsylvania, és coneguda per una forta identitat i cançons que parlen sobretot de relacions tòxiques o d'abús domèstic al qual s'hi ha enfrontat des de sempre. Barreja arrels clàssiques del country amb una narrativa emotiva, combinant influències de grans llegendes amb cantautores més modernes. Bird in a Cage va ser el seu EP d'estudi de debut el 2025 i aquest Accidental Cowgirl és el seu darrer treball en format EP. Hem escoltat el tema que es deia precisament Accidental Cowgirl i ara ens aportarà una excel·lent cançó, un senzill anomenat Chasing Cowboys. Ella és la Karen Dixon.

Podríem parlar de nova música de Darius Rucker, però tampoc estaríem fent honor a la justícia. Sí que s'ha editat el Homegrown, un EP de 7 cançons, aquest 2026, per exemple, i conté cançons com aquesta, que va ser un senzill publicat a finals de 2014, el tema que arribava al número 2 de les llistes americanes aleshores del seu àlbum Southern Style, i que es deia Homegrown Honey. Altres èxits d'ell mateix també es troben amb aquest EP, que es diu Homegrown is History in the Making, per exemple, aquell número 3 del 2009, o aquest famosíssim tema que ell es va encarregar de portar a dalt de tot, aquest Wagon Wheel del 2013, que va ser un número absolut a les llistes americanes de música country.

així arriben a la recta final del nostre espai. Després d'escoltar Darius Rucker, farem el mateix amb Lion Monsic. Lion Monsic acaba de publicar el seu darrer treball discogràfic el 21 d'agost de 2026, anomenat The Mountain Goat. És el seu quart treball en discogràfic d'estudi, a part d'un extended play que va publicar el 2017. L'única cançó que de moment ha sortit en format de senzill d'aquest àlbum és el tema anomenat Love is Blind. L'amor és cec.

d'aquells personatges criats en ranxos, en llocs indòmits com Sheridan, Wyoming, on va néixer el 1993. És Ian Munsic, un personatge doncs, que té la música d'arrels dins de la seva sang, i això és el que ens ho porta, perquè la seva família és de múltiples generacions de cowboys i de ranxers i també de músics. I ell ens ho porta amb els seus anteriors treballs discogràfics i amb els documentals que ha realitzat i que li han servit d'experiència. Coyote Cry, White Buffalo, Yule Feather, o aquest darrer, The Mountain Goat, de 2026. Excel·lent música la d'aquest personatge que us recomano a través del Club del Country molt especialment. Ian Munsic, això és el tema que obre el disc, que es diu Mountain Goat.

gold. Música que ens arribava a través dels anys en West to the Western Records i l'anunci el gener de 2026 de treballar conjuntament amb Triple Tigers Records i també amb el seu propi, perquè West to the West Records és el seu propi segell en discogràfic. Doncs a través d'això i d'una relació amb Warner Music ha permès llançar de manera nacional i internacional la seva música. A finals de gener d'aquest 2026 es va llançar també la cançó anomenada Jerónimo. No era senzill oficial, però es va donar a conèixer d'aquest quart àlbum d'estudi d'Ian Monsic, aquest The Mountain Goat.

És la cançó Borrow Mine, que ens aporta des de l'àlbum Thank God, aquesta cantant de música country cristiana, que es diu Liana Crawford, nascuda el 1995 a Stanwood, a l'estat de Washington. Un altre dels senzills d'aquest disc es diu Thank God.

Anem a parlar amb aquest artista i el seu segon treball discogràfic. Va debutar amb l'Steel Waters el 2024 i ha publicat en dos EPs, un el 2018 i l'altre el 2020. Liana Crawford, amb una darrera cançó d'aquest disc editat per Provident Label Group. Amb la seva música ens acomidem. Serà fins la setmana que ve al Club del Country. Aquest tema de l'àlbum, Thank God, es diu Her. Adéu-siau.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Bueno, hem dit abans Johnny B. Good. Johnny B. Good és un tema que també la cantava una versió que van fer aquí els Tim Tops, que és el famós tema que va popularitzar també el senyor Chapper. I aquest tema és, com hem dit abans, que ens hem equivocat, el Rock and Roll Music, que aquest, si no recordo malament, crec que també la va gravar, si no recordo malament, els Beatles.

Frías Point, Mississippi, i està enterrat a Springfield, Missouri. Va morir a l'edat de 59 anys. Va fer aquesta versió, podríem dir, country rockabilly de Mona Lisa.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les dues.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Bon dia i benvinguts als que esteu aquí acompanyant-nos i bon dia, bona tarda o bona nit a tu, doncs segons quan ens escoltis. Això és el Temps de Llibres, que ja sabeu que és el programa que fa que t'entren ganes de llegir-te a sobre, tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir. Ara aquí, si estiguéssim a la ràdio, posaríem musiqueta, la sintonia del programa. Però bueno, després això...
1: Si vols, canto, si vols, canto.
2: Canta. Jo faig els coros.
0: Això després el Jordi a producció ens ho deixa ni calau.
1: Genial.
0: Avui, com diu el jovent, tenim un programa molt xulo, amb molta aura, que diuen ara, perquè ens hem vingut aquí fins al passeig Lluís Companys de Barcelona perquè s'està celebrant la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. I ja que estàvem aquí, doncs ens ha acudit a pujar-nos aquí, enfilar-nos a l'escenari número 3, escolta'm, i fer el programa des d'aquí. Així que el primer, donar les gràcies a la gent de la setmana per acollir-nos un any més i no fotre'ns fora d'una puntada de peu al cul. Gràcies al Toni Miralles, al Jordi Puy, a tota la gent de Ripollet Ràdio i a tot l'equip tècnic de la setmana que estan fent possible que aquest programa es pugui fer, es pugui gravar. I sobretot, gràcies molt especial a les persones que ens han enfilat amb mi aquí a l'escenari, que ens acompanyaran durant aquesta horeta xerrant de llibres. A la Gemma Barberán, si seguiu el programa, la coneixeu de sobres, perquè és l'encarregada de fer-se tocar de peus a terra amb els seus tubs d'assaig, amb aquests assaigs que ella analitza. Gemma, bon dia, bona tarda, com sigui.
3: Bona nit.
0: Benvinguda i benvinguda a la Setmana del Llibre en Català.
3: Moltes gràcies, Antonio.
0: I aquí tinc els dos grandíssims autors que, com deia aquell, venen a parlar dels seus llibres. Tenim el Lluís Llort, que ens presentarà Short, que és un recull de 37 relats que està acabat de treure del forn. O sigui, està tan calentet, jo m'hi cremat abans les mans, agafant-lo. Lluís, bona tarda, benvingut i gràcies per compartir amb nosaltres aquest Temps de Llibres.
1: De res, bona matinada, que faltava que per desitjar.
0: I tenim també a la Sònia Guillén, que també torna al Temps de Llibres i avui ve per parlar-nos d'aquesta consteladora seva, que és la que dona títol a la seva darrera novel·la, La Consteladora. Sònia, un goig tornar-te a tenir els micros de Temps de Llibres.
4: Moltes gràcies per convidar-me, superfeliç d'estar aquí.
0: Més. La setmana ja porta uns dies funcionant, de fet aquest serà el darrer cap de setmana, em consta que tots ja heu passat per aquí i em consta que segurament us heu deixat als quartos. Quins llibres us heu comprat? Comença tu, Gemma, que sé que a la gent de la taula s'agradarà saber què t'has comprat.
3: Vale, no és piloteo, però m'he comprat el teu perquè acabes... i me l'he començat a llegir.
1: El teu vol dir el de Llort.
3: Clar.
1: Ho dic perquè la gent no ho veu, clar.
3: El de Llort, perdó, eh? És que, és... clar, has de fer un doble...
0: Com que està acostumada a sortir
3: mental
0: a la tele, clar.
3: He de fer un doble esforç mental. Què més m'he comprat... Bueno, vaig comprar 6, però és que tinc una pilota ja, que no sé què... No sé. Què més m'he... Bueno, no ho sé. Un de filosofia del mar, un de... Ah, bueno, el d'una amiga que es diu L'any del cranc, que de pas us el recomano, que és l'any que va viure ella lluitant contra el càncer, per això es diu cranc, però d'una manera molt vitalista, molt divertida, fins i tot perquè ella és molt divertida, i ella es diu Yolanda Barenys, L'any del cranc, i ja està, fins aquí no cal més.
0: Sònia, tu, què t'has comprat?
4: Jo m'he comprat el del Lluís Altés perquè, bueno, doncs fem companys de professió i quan comencen a parlar-te del llibre ja t'enganxen. Òbviament, em compraré Short perquè en tinc moltes ganes de llegir-lo i adoro les històries curtes. M'he comprat també el de l'Oriol Canals, no el darrer, sinó el de No dormiràs, que el tenia molt pendent. I vull comprar-me una autora que he descobert aquest estiu, que estic molt enganxada i he vist que té traducció al català, que és la Tana French. A veure quin trobo de traduït. Vull dir que al final, bueno, tenim aquestes piles, no, que no acaben mai.
0: Ben cert. I Lluís, tu?
1: Jo quedaré molt malament, però això ja va amb el personatge. Jo no m'he comprat cap perquè, clar, soc periodista cultural.
4: Ah.
1: I llavors m'arriben cada dia, quan hi ha temporada com ara, 3-4 missatgers amb llibres.
3: Ostres.
1: I és aquell... No puc assumir més llibres, encara que tingui... És més, t'he portat una bossa de llibres infantils perquè els doneu a Ràdio Ripollet pel Nadal. Però...
0: Deixa'm-ho dir, que és veritat, que encara l'any passat vam fer una campanya que era La màgia comença amb el teu llibre, que era una campanya de recollida de llibres infantils i juvenils destinada a donar-los als hospitals. Aquest any hi tornarem. I abans de que ni de que nosaltres tinguem quadrada la campanya, el Lluís ja ens ha portat una bossa amb llibres infantils i juvenils.
1: Perquè és la gràcia. De res, un plaer. És la gràcia de rebre'n tants que ens pots repartir joc i fer feliç a altres. Total, que jo vinc aquí i el que no... Ja dic, queda molt malament, però no vinc a comprar llibres, vinc a saludar autors, vinc a saludar editors, perquè els conec pràcticament tots, vinc aquí a saludar i a fer una mica el ridícul en alguna cosa i ja està.
0: Bueno, de fet, vosaltres dos, tant Lluís com la Sònia, ja heu vingut a la setmana a parlar dels vostres llibres. Sí. De fet, veu coincidir el mateix dia, veu coincidir al mateix escenari i no veu coincidir a la mateixa hora perquè tu vas anar primer i la Sònia et va substituir. Escolta'm, què tal va anar aquella presentació? Veu sortir? Sí. En general, tots dos.
1: Molt... molt bé, perquè realment molt ple de gent, que és això, que és la gràcia que té la setmana, que passa tanta gent. Ara, mica en mica, s'està omplint, això, eh? Sí. Que ja està bastant ple, direm. I estava molt ple de gent, va ser com molt, bueno, com molt proactiu i, bueno, jo intento sempre fer una mica l'idiota perquè la gent rigui i la gent va riure bastant. Sí. I molt correcte, i era amb l'Anna Maria Villalonga, que té el... la mà trencada de presentar coses, i el Lluís Riera, que també presentava la seva novel·la nova, que és Fúria.
4: Sí, doncs igual, quan a més vaig arribar per veure una estoneta del final de la seva xerrada i vaig veure que hi havia moltíssima gent i vaig pensar, ostres, a veure, no ara, i no, va estar molt ple, fa molt goig de que la gent visqui la setmana del llibre en català, que sempre estem en perill, no?, allò, en perill d'extinció, i llavors és molt d'agrair. I crec que són molt divertides i t'apropa als autors i als lectors i és molt bonic de viure-ho.
1: Però no pensis que vas agradar als meus espectadors, perquè vaig adonar que ara relleu. Sí. No és que vingui gent i s'asseguin 50 persones i ja no belluguin perquè els hi han pres les crosses. No.
4: Hi ha una cadira com a la platja, no? Que poso la tovallola.
1: Hi ha gent que sí que repeteix, però m'hi vaig fixar en que hi ha bastant relleu. Depèn dels autors.
4: Sí, de fet, molta gent em va dir marxo, que la coneixia i tal. Diu marxo perquè porto, no sé, d'aquí des de les 9 del matí estic...
0: Necessito un descans. I tu, Gemma, fa un any justament debutaves de manera oficial al programa El Temps de Llibres amb la teva secció aquí, a la Setmana del Llibre en Català, i ha passat un any, ja has fet el rodatge més tranquil·la.
3: Sí, bueno, també una mica de nervis, però sí, molt, molt bonic, la veritat, començar aquí i seguir aquí, que m'hagis contractat per la segona temporada, fa molta il·lusió.
0: Ja saps que a Ripollet Ràdio, per tema pressupost, no hi ha problema, no cobrem ningú, amb la qual no has de patir.
3: No, fa molta il·lusió. Doncs això, la veritat és que vam començar per un llibre així del Lluís Nascente, també pel tema de intel·ligència artificial i tal, i ara portava un tema que també té a veure indirectament, però que és una mica anticlimàtic, estic pensant llegir el rotllo que he escrit.
0: Tu fes-t'ho com vulguis, ja que hi ets, escolta'm, ja que dius ja no estic tan nerviosa, farem la teva secció. Ara imagina't que comença a sonar, com que no estem a la ràdio, doncs imagina't que comença a sonar l'Absolut Beginners del David Bowie, que és la teva sintonia, que el Jordi Puents fa un duquit, que baixa una mica de l'àudio i jo dic, ostres Gemma, quina alegria rebre't, com ha anat el teu estiu, comencem la teva secció... I tu a partir d'aquí començaries. Però com que no estem a la ràdio, escolta'm, doncs comença directament i fent, va.
3: Sí? Faig la seccioneta? Vale. Val, doncs jo us volia parlar de la fi, del final, de la fi, no?
0: Que és, sí, és una... animant el personal.
3: Sí, és una mica estrany amb aquest, això tan fantàstic, amb aquest marc tan fantàstic, que més aviat convida al futur, no? El futur dels llibres que llegirem. Però bueno, vaig llegir aquest estiu aquests dos llibres, Realisme capitalista del Marc Fischer i Imaginar la fi d'Eudald Espluga. L'estic ensenyant a la gent, ja sé que a la ràdio no es veu, però ja he dit el títol, no? Llavors, el primer cop que vaig sentir aquesta idea, bueno, no sé si heu sentit alguna vegada la frase, és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, perquè és de fa uns anyets. No, és de fa bastants anys, però es va popularitzar a partir del llibre aquest de Mark Fisher, que ell va escriure el 2009 i que aquesta edició és del 2022 de Virus Editorial, va? I llavors jo la vaig sentir fa dos o tres anys al Festival 42, que és el Festival de Gèneres Fantàstics, el coneixeu, que es fa a Fabra i Coats, que és molt, molt xulo el festival. I va tot tan ràpid que després del que hem sentit aquest estiu de la IA, no? del que ens han dit sobre la IA, doncs és com que agafa una nova volada, a mi m'ho sembla, aquesta frase, no? Perquè dius, hosti, i tant que és fàcil imaginar la fi del món, almenys la fi del món humà, i gràcies al capitalisme, no? El capitalisme desbocat. O sigui que, a veure, ja ens diuen que seria una probabilitat i tal, però dius, ostres, ojo, no? Val, tornem a Mark Fisher. Va néixer l'any 1968, va fer de professor d'institut i d'universitat a Londres i va fer de crític de la cultura. Ell estava molt interessat en el punk i en la cibercultura, li agrada la música, li agrada el cinema, de tot. Malauradament es va suïcidar l'any 2017 i té un sentit esmentar-ho perquè ell patia depressions profundes i la salut mental és un dels temes que ell aborda en relació al capitalisme i al capitalisme neoliberal, no? Que és el que més o menys tenim. Ell explica, per exemple, que els seus alumnes d'institut, no sé si hi ha per aquí profes o que poden dir-ho o no, no ho sé, els seus alumnes d'institut patien del que ell anomenava adònia depressiva, que és una mena de cerca constant d'estímuls per fugir del malestar, no? I ell es pregunta, en aquest llibre, diu, com és que acceptem com si res que tanta gent, especialment jove, estigui malalta? No? És una pregunta molt pertinent, trobo. Llavors, segon full i últim, per Fisher, el capitalisme és disfuncional en essència, no? És en la seva base, no? I el preu per fer veure que funciona és massa alt, diu ell. Però què passa? Que el neoliberalisme ha triomfat no només políticament, sinó sobretot cognitivament, no? I ens hem cregut, també les esquerres, dretes, esquerres, tots, que no hi ha alternativa. És a dir, i aquesta idea em sembla molt potent perquè el concepte sempre m'ha agradat, no? Que el neoliberalisme ha triomfat com una profecia autocomplerta, no? Tu et creus que no hi ha alternativa i realment no hi ha alternativa. I ara enllaço amb aquest filòsof que us deia ara, Eudald Espluga, que és molt jove, nascut al 1990, i que, clar, el títol de l'assaig és Imaginar la fi, no? Ja es veu que parteix de la filosofia, de les idees de Mark Fisher, no? I fa una cosa que a mi m'ha costat d'entendre, l'Eudald Espluga, que per cert, ahir estava a la Seu d'Urgell presentant el llibre, vaig pensar... Per si venia aquí i passava i sentia que algú parlava d'ell, diu, bueno, vaig a veure on està aquest noi, no? I ahir estava a la Seu d'Urgell, avui no ho sé. I resulta que ell fa una distinció entre pensar la fi com a col·lapse, que és la idea que tenim tots una mica dels megarics amb els seus búnkers, megabúnkers i tal, no? I la fi com a apocalipsi, que ell agafa de la Bíblia, bueno, m'ha costat una mica de seguir, eh? I per ell l'apocalipsi seria pensar una alternativa, o sigui, l'apocalipsi com a desvetllament, com a desvetllament d'una altra possibilitat, no? D'una altra manera d'organitzar-se. Llavors, vaig acabant. Hi ha alternativa? Al final, els dos autors, si els he entès bé, apunten cap a les bretxes del sistema capitalista per imaginar aquestes alternatives. I que al final es basen en allò que caracteritza sempre les esquerres, no? Sense massa idealisme utòpic, que ja sabem on va, no? Que és l'acció col·lectiva, no? L'acció d'organitzar-se, reivindicar col·lectivament. Aquesta esperança, i ara per acabar torno a Mark Fisher, es troba en unes paraules seves que m'han ressonat a Martí Pol, que no sé jo si es van conèixer, mai se sap, no. Perquè ell diu, Mark Fisher, de fet acaba el llibre aquest dient, diu, després d'una situació en què no podia passar res, de sobte tot torna a ser possible. Sona, eh? Ja està, moltes gràcies. Fins aquí.
0: Doncs Emma, moltíssimes gràcies. Com a mínim has acabat molt més alta que començaves, bueno. Començant per la fi dius malament, de totes maneres això no és la fi del programa ni molt menys, que ens queda molt temps de llibres per parlar i per parlar dels llibres dels autors que ens visiten. Jo faré, si voleu, l'entrevistador, de moderador, de lo que voleu, però si en qualsevol cas voleu intervenir, alguna pregunta que tingueu, a més, alguns de vosaltres heu llegit el llibre de l'altre, escolta'm, micros oberts, interrompeu quan vulgueu, que tot el que xerreu vosaltres jo me lo llevo a muerto. Sí. Començo per tu, Lluís, que sé que ho passes malament amb el tema de les entrevistes i el xerrar i tot això. Tu et vas passar pel temps d'ahir, hòstia, fa gairebé 2 anys, quan vas treure Demolició, que Demolició, de fet, és la teva darrera novel·la, perquè això ja hem dit que és un recull de relats. A més, en aquell moment venies amb la vitola de ser la novel·la guanyadora de l'Aliat Confidencial. Escolta'm, tu que ja havies fet novel·les abans, guanyar un premi suposa que es vengui més.
1: Que és què?
0: Que es vengui més, que es vengui no. Més llibres.
1: No t'ho creguis. Jo m'ho pensava també. No, res. Sort que aquí, mira, encara pilles alguna cosa de pasta, no, perquè si no, per les vendes, que va, és sorprenent. Si vols ho amplio, però ja
0: si no has guanyat peles, no, que la gent no li interessa.
1: No, és que són xifres bastant...
0: Si és per guanyar molts quartos i de fer com els influencers, mira com ho gané jo mi primer milló en vendiendo libros.
1: Exacte. Clar, és que jo ho tinc clar, vull dir, ara ja parlant més seriosament, no? El que he dit no era broma, per això, però clar, jo no sé queixar-se, jo ho sé. Avui dia els autors han de ser una mica una firma, un producte, un mercat, sí. Perquè anar-te fent promoció ja no pels mateixos autors sinó els editors, i en molts casos ja et diuen pam, això ja faràs tu. Clar, i si, jo no tinc xarxa, jo sóc conscient que si venc poc o venc el que venc és perquè tampoc m'ho treballo de vendre, però la meva filosofia sempre ha sigut, bueno, sempre, bueno, porto 25 anys i 15 novel·les, però al principi no, al principi era un pipiol i m'ho anava passant ben tot, però intentar fer el millor llibre possible, i l'editor ja és el que ho ha de vendre.
0: Clar.
1: M'és igual, per sort m'he guanyat la vida amb el periodisme i no amb els llibres. Si ho hagués de fer amb el que he escrit, ho hauria passat fatal, perquè hauria tingut molta passió.
0: Tu ets una miqueta també l'antítesi del que demanen a dia d'avui els editors, no? Que tinguis una persona activa, xarxes socials, que tinguis molts seguidors. Tu no tens ni xarxes socials.
1: No tinc ni xarxes socials, i em diuen a vegades, ai, t'he buscat a Facebook i no t'he sabut trobar. Diuen, és que no hi he estat mai. Si m'arribes a trobar seria brutal.
4: Ia, seria.
1: Exacte. Bueno, això s'ho inventen. Clar, com a la Wikipedia, el que no saben s'ho inventen. Jo no dic d'on sóc normalment, no per res, sinó perquè els meus pares van viure a Alacant 8 anys i els últims 3 mesos jo vaig néixer i van venir cap aquí. Sóc barceloní, però oficialment sóc nascut a Alacant i no ho dic. I llavors, doncs, fins i tot un, com que vaig signar llibres infantils amb un pseudònim de Lewis York, així amb Y com la ciutat, i amb... ho va posar Estats Units 1966. Hòstia. I la mar de bé. Tinc doble passaport.
4: El Bronx.
0: Sí. Amb el que els costa d'altres aconseguir la doble nacionalitat.
1: Exacte, a mi me la van regalar patillerament.
0: I Short, tu que portes 15 novel·les, sí. Amb molts anys de trajectòria, t'estrenes amb el tema del recull de relats amb Short. Aquí el periodista cultural, per això no funciona una miqueta a l'inrevés, quan comences a escriure, fa relats, si en replegues uns quants de bons els reculls i després ja te llences a fer una novel·la, i tu després de tota la vida escrivint dius, ara faré un llibre de relats.
1: Com jo vaig fer el tòpic, per això també és un tòpic que, però tothom ho hem fet servir, que és fer relats per, com a pràctiques per intentar la novel·la, o gent que s'ha dedicat als relats i l'han dit, i per qual la novel·la? I diuen, per mai, potser. O gent molt bona, ara em picaré una mica els dits, però com Quim Monzó, és un dels nostres, després de Calders, així, és un dels nostres mestres de relats. Però amb les novel·les, home, és al seu nivell, però no té aquella força que té amb els contes. Llavors, en el meu cas, jo vaig començar amb contes, però que estan en calaix, a més eren contes en castellà en aquell moment, amb el diccionari de sinònims al costat per fer-los molt redichitos i molt... pensava que esto es literatura. Després ja tot això ja va quedar això. Ja ho vaig superar, vaig començar a publicar novel·les. Què passa? Per què he fet aquest recull de contes? Perquè al fer el 60 jo sóc bastant ordenat i vaig pensar fer una mena de posar al dia els calaixos i carpetes de que tenia, els virtuals, i llavors em vaig trobar que havia publicat 10 relats a 10 reculls col·lectius de contes. I vaig pensar, clar, els ser dispersos, doncs clar, la gent vaig a facilitar que els pugui llegir. A uns quants per temàtica, perquè ja vaig veure que la majoria a mi el que em tira és la temàtica negro-criminal, per dir-ho així, i alguns ja van caure. Un, quan ja estava inclòs, va caure perquè jo el vaig rellegir, era llargot, i vaig pensar, aquest se'm fa una mica avorrit, i l'únic lector que vaig tenir previ em va dir, aquest se'm fa avorrit, vaig dir, ja està, fora, i em vaig quedar amb 5. Llavors, amb aquests 5 relats... necessitava d'altres i vaig aprofitar un moment que tenia de parón de feina i vaig escriure en uns quants de companyia, que són 32 més. Sí. Que és, m'ho vaig passar molt bé per un motiu, clar. I és que els contes aquests de col·lectius sempre et demanen un màxim i un mínim, lògicament, no? Perquè un no faci un paràgraf i un altre foti 73 pàgines. I llavors posem, per exemple, que diuen mínim 10 pàgines, màxim 15. A mi en 10 pàgines, de vegades, segons la idea, em sobren moltes. però estàs obligat. I llavors vas estirant, vas inflant, va perdent la gràcia que podria tenir, arribes a les 10 i com que ja porto inèrcia, llavors ja em tiro una de més i ja ets a frenar. Total, que aquests 5, els que ja estaven publicats, són els que són precisament més llargs en principi, i a l'adonar-me que tenia la llibertat de poder jugar amb la, sense problemes, de si volia fer un conte d'una pàgina o d'un paràgraf, oh, va ser brutal. I vaig dir, vaig a provar microrelats, per això alguns són entre l'aforisme i l'acudit, que són d'una frase, de dues, i vaig anar fent proves a veure què me'n sortien, i són 14 o 15 d'aquests tan curtets, els altres també són bastant curts, i m'ho vaig passar molt bé amb aquella sensació de dir, mira, jo ho tiro. Els editors no volen, i amb això ja acabo, els editors no volen contes normalment perquè diuen que es venen poc. La miqueta de prospecció que he fet entre la gent que conec, jo diria que posem un 30%, m'ho invento una mica, diuen que, oi, sí, m'agraden els contes, la resta no. Per tant, és cert, una mica aquesta tendència és que quan no em conta, quan comences a entrar a la història s'ha acabat. I amb els meus ja no et dic res perquè el títol i es diu, hòstia, ja està. I tot i així ho vaig aconseguir perquè amb Crims.cat, amb Lilia Pèrdigo, que és l'editor, i el director de la col·lecció, que és l'Àlex Martín, ens fa molts anys que ens coneixem, ens estimem molt i em tenen molt mimat. I de 107 números que han publicat a la col·lecció, és el segon recull de contes que publiquen només, i sé que ho han fet per això. Tu deies, amb premis i tal, com has notat les vendes? No, amb això, encara menys. Ja li vaig dir, paguen menys avançament perquè aquestes ens la menjarem amb patates. Però jo m'ho he passat molt bé.
0: I pel tema aquest, precisament d'aquests microrelats o aquests aforismes, que per cert són boníssims, jo els he dit, i la gent pensa igual, també li han agradat
3: sí,
0: molt.
3: Sí. Moltes gràcies.
0: El tema del títol del llibre ve una miqueta per aquí, el tema de Short.
1: Sí, ve per la cosa curta, ve perquè a mi m'agrada molt la part lúdica, sempre reivindico la part lúdica de la literatura, d'alguna manera. Lúdica no l'extrem Màrius Serra, perquè ell és el gran ludista o ludòpata, digue-li com vulguis, però sí, de fer jocs, i aquí és molts jocs de paraules. Llavors, Llort, Short, com que he signat Llort tota la vida perquè el Lluís és un nom que no m'agrada, i la primera novel·la, el 99, ja ho vaig dir com signo, i un company de feina em va dir, pues signa Llort, i ja està. Bueno, doncs llavors vaig jugar amb Llort, Short. Però clar, era en anglès, no explicava gran cosa, i la meva dona, que és l'arma secreta, quan ens estava com corregint, diguéssim, tal, va dir que el que hi havia de fons és la incomoditat de tots els relats, perquè jo és amb el que m'agrada jugar. Clar, la venjança és un dels grans temes de la novel·la criminal i policíaca, o el dol, o la por, o l'angoixa, l'amor fins i tot, vull dir que l'amor fu sobretot, hi ha moltes coses que tenen molta força com a sentiment, però l'incomoditat no, i la incomoditat la patim tots els dies, pot fer mal les sabates, jo ara he suat i no aixecaré el braç perquè no, saps? I incomoditats molt més bèsties com les que plantejo. Total, que durant un temps havia de ser repertori d'incomoditats, el títol. I uns mesos va ser això. I l'última hora els editors em van dir, mira, preferim Short, i com que sempre soc molt perapunyetes i no els deixo que ens facin res ni que em toquin res, vas dir, va, aquest cop deixa que deixin el títol, i ja està.
0: I, bueno, com ja havies dit, doncs, la temàtica principal és temàtica negra, que és una miqueta
1: sí.
0: el teu tarannà, i també dintre del teu tarannà està l'humor.
1: Sí.
0: Aquest humor també molt teu, un humor molt llord.
1: Sí.
0: I clar, jo, mentre el llegia, estava pensant, dic, amb aquesta societat que estem vivint a dia d'avui, que tenim tots la pell tan prima, que hi ha moltes coses que no les pots dir, i segons com i segons on molesten, a la literatura es pot continuar fent humor amb llibertat, perquè d'altres facetes de l'art o de la creativitat potser ja no es pugui.
1: Amb llibertat, sí, amb llibertat total, no. És a dir, que jo sé un amic, o sé, intueixo els meus límits, per exemple. Jo vaig fer una novel·la en què la meva intenció era que un personatge mig grillat, o no tan grillat, decapitava els Borbons i el Marchena, i vull dir, i vaig a canviar-ho, i al final decapita el Trump, que no està malament, però el vaig enviar als Estats Units i que la matança la fes allà. Per què? Perquè vaig pensar, encara que sigui una cosa, una gran paròdia, un guinyol i tal, vés en compte perquè te la pots jugar. I per tant, per l'humor que es pot fer no és absolutament lliure en aquest país, n'hi ha molts, eh? Perquè als Estats Units el Trump no em llegirà, però si em llegirà...
4: Bueno, no pots tornar a entrar.
0: Ja. Jo em referia ara, però que has dit precisament això de la monarquia, a mi m'ha vingut al cap la famosa portada del Jueves de fa molt de temps que van censurar, per exemple.
1: I tant. Vull dir, no estem tan lluny d'això, o el que van... el que ara ha tornat a dirigir el MACBA, el van fer fora per una figura del que estaven sodomitzant el rei Joan Carles. Uh-huh. Quan ens ha sodomitzat a tots, el pàjaro. Bueno, és igual. Ara m'estic anant cap a la política. La fi del món, la fi del capitalisme...
3: Ja sí, clar, tot es barreja.
0: Escolta'm, ara que has mencionat la fi del món, en un dels teus relats, el Black and Decker,
1: sí,
0: parles de Terminator.
1: Sí.
0: I... són aquestes associacions tontes que jo faig al meu cap, ¿vale? El Terminator i la fi del món van molt lligats, i ara precisament amb el tema d'aquest de les CIAs, no fa gaires dies un senyor d'una empresa molt gran d'aquestes d'ahir, d'Antròpic, va dimitir perquè va dir que el tema de l'ahir estava fent un caliu que podia arribar a acabar amb la humanitat fins i tot. I aquesta pregunta la faig a tu per interpretar, però us la faig a tots. Sí, sí. Creieu realment que li estem donant massa volada a l'ahir, que li caldrien uns límits ja?
1: És a dir, com si fos un Terminator, no?
0: Vols dir que... Sembla que anem caminant, això, no? Que en el seu moment era una cosa molt d'hiperciència-ficció i cada dia sembla més propera.
1: No ho sé si pot arribar a ser, que anem cap aquí, segurament. No, és que no ho sé, és com el canvi climàtic. Aconseguirem aturar-ho? No ho sé. Però hi ha moltes... Per posar un exemple que surt una mica del que em preguntaves... I, de fet, callo, compara tu, Sònia, perquè estic aquí acabaran, eh?
4: No passa res, jo ara donaré la meva opinió.
1: Tu, eh? Com que han dit que és una hora, he dit, va, em puc arrollar. Sí, sí. Per exemple, ara veia l'altre dia, crec que era una sèrie en què es fumava... Ah, no, la sèrie del Bulli, la de Genesis, i en què es fumava dins, clar, dos estrelles que t'estiguin fumant el que el porta a la cara quan tu estàs... Es fa com el raro, però es fa ara, el 84, no?
0: No.
1: Llavors... poden haver canvis d'aquests que mai ho hauries dit. El 84 et diuen, no, és que no es podrà fumar enlloc, i dirà, ah, vinga, home, els fumadors diríem, vinga, va. I ara és que és el més natural, jo soc fumador, fumo poc, però fumo, i ara dins d'un restaurant, bueno, és que ja no et passa pel cap, i jo recordo quan te tenien mitges amb un cigarro. Per tant,
0: sí, sí.
1: Ho poso com a exemple, deien coses que fa 40 anys eren impensables, i ara, tant per bé com per mal, el que pot fer la IA... és brutal el que pot arribar a fer, però si pot arribar a dominar la humanitat i tot això, que ja trucarem a la Sarah Connor i que ens
4: rescati. Jo no ho sé, jo us haig de dir que jo crec que anem tard, que ja hauria d'haver estat regulada, que penso que tampoc em refio gens de que un senyor com l'Altman ara digui, escolta, necessitem regulació, primer perquè... són ells els que ens han posat en aquesta situació, segons perquè tenen un poder, s'està veient que tenen un poder brutal, i que jo dic que aquests anuncis responen més a interessos, com ara, per exemple, avui s'ha descobert que un del... és que l'EIA és un agent, no és una eina, és una cosa que se'ns escapa de les mans, no? Tu li fots unes instruccions i ella busca la manera de ser més efectiva. Jo crec que és també un anunci de dir, ai, nosaltres ja ho vam dir, que això podia passar, a veure quines demandes milionàries ens cauran, i també potser perquè és una tecnologia que es desenvolupa ella mateixa, i també hi ha operadors més petits que poden créixer molt i els hi posen menjar la torrada, no? I diuen, escolta, anem aquí ara a demanar que ens posin. No m'enfio gens d'aquests personatges, em semblen molt sinistres i molt foscos, tot i que sóc com penso una mica com el Lluís, siguem optimistes, els humans tenim una capacitat d'adaptació que potser el canvi climàtic també hem de reconèixer que ja hem fet prou mal, eh? Vull dir, potser sí que podem rectificar, però d'unidó el que ja hem destruït, no? I dius, bueno, no sé fins a quin punt hi ha coses que les podrem recuperar. Jo crec que hem perdut molt. Una altra cosa és que quan ja veiem que ens hi va la vida, es prenguin mesures. Bueno, tenim marge per millorar, eh?
0: El cas que la realitat sigui la que ens posi a puesto, no?
4: La realitat, i bueno, no sé, si les noves generacions són sempre les més lluitadores i els estem idiotitzant amb tanta xarxa i a mi, pues, tenim un problema, però bueno, ja...
1: Mentre la Terra continuï sent plana, no
4: passa res.
0: No passa problema. Lluís, per acabar, què t'agradaria que pensessin, per acabar amb tu de moment, que no...
1: Vale.
0: Què t'agradaria que digués la gent o que pensés la gent quan acabés de llegir això?
1: Què m'agradaria que pensés la gent? Una mica el de sempre, la principal cosa, que no et caigui de les mans, que tu puguis passar bé llegint-ho. Amb una novel·la és com més senzill, contes, o no, contes és més senzill, és com una caixa de galetes o de bombons,
0: sí.
1: Que un t'agradarà més que un altre i anar tirant. Jo dic que és un llibre de vàter, perquè el tens allà al costat i llegeixes un parell i un altre dia un parell més. Això sí que recomano no fer-lo seguits, perquè llavors t'embafa, com una caixa de bombons, no sí. Te la fotis seguida. I ja està, a mi que em quedi gent, que ara em comentava ella, que et quedi un dels contes curts, diguis, hosti, el pots memoritzar i tot, eh? Que aquesta sí. És la gràcia. I amb llargs, bueno, no ho sé, que s'ho passin bé, bàsicament. En alguns jo crec que dono joc a pensar coses, perquè m'agrada burxar una mica, i sempre aquest punt d'humor cafre, humor de mala llet, per fomentar que s'ho passin bé, amb violència també, bastant, bastant peculiar.
0: Sònia, doncs parlem una miqueta d'aquest llibre teu, la Constel·lau. Tu també vas passar pel temps de llibres, en aquell moment vas venir a presentar El principi d'incertesa, que l'acabaves. A més, jo recordo que et vaig presentar, i és una gran escriptora, però que potser encara no sigui gaire coneguda pel gran públic. Això ha canviat una mica, no?
4: Ha canviat, sí, sí. Bueno, ha canviat. Costa molt, estic amb ell. És molt difícil que la gent et doni una oportunitat quan no et coneix, perquè s'escriu moltíssim, hi ha molt bons llibres, es publica moltíssim, rebem llibres de tot arreu, llavors és difícil. Però crec que el que ha funcionat és el que dèiem abans, el boca a orella, taca d'oli. Una persona et llegeix, et recomana, i el boca a orella ha fet que, bueno, doncs al principi d'incertesa es va traduir al rus, ha sortit a Latinoamèrica, i ara, de fet, amb la Consteladora, el mes d'octubre me'n vaig a Mèxic a fer campanya també. Vull dir, però tot és boca a orella, perquè, bueno, no som coneguts, no som influencers, i costa.
0: Que al final és jo crec que és la millor promoció que pots tenir, perquè és la promoció més fiable i saps que funcionarà. Però és que és recomanar d'algú que et coneix i que sap el que et gustarà, recomana un llibre que ell llegirà.
4: Exacte.
0: Està publicat per Contraluz, a més ha sortit a la vegada en català i en castellà. Si no m'equivoco, tu has fet les dues versions.
4: Sí.
0: Quina és la versió original i quina és la traducció?
4: En aquest cas el vaig escriure en castellà i jo mateixa el vaig traduir al català. Era per un tema de temps, perquè Contraluz és una editorial d'àmbit estatal i firmes uns contactes que t'obliguen amb unes entregues i bueno, som bilingües, com la majoria dels catalans, soc bilingüe, i llavors soc competent amb amb dues llengües. Llavors ho vaig escriure en castellà i jo mateixa l'he traduït al català.
0: No te fa mandra un cop has escrit el llibre traduir-lo?
4: És una feina, a veure, jo dic que els traductors tenen un mèrit brutal, brutal. De fet, el Gabriel García Márquez deia que ojalà ell hagués escrit el llibre que havien fet els traductors, no?, quan ja ha passat per uns quants, molts els el milloren. No és la feina, és una feina que jo crec que està poc reconeguda i hauria d'estar-ho molt més. Que passa que traduir el teu propi llibre et dona una llibertat a l'hora de canviar expressions, coses que són molt diferents.
3: T'has de canviar cosetes?
4: Sí, sí, jo...
3: I aquí estàs.
4: Jo dic, no canvies res que sigui substancial, però sí expressions ja. Que dius, escolta, sí. Això aquí no ho diríem mai.
3: Clar.
4: O hi ha coses, no sé, perquè a mi les paraulotes allò en castellà, no, dius, joder, sona com més contundent, i dius, no fotis, com un policia dient, no fotis, és que llavors vas canviant cosetes com aquesta, no?, que et sonen més naturals.
0: I la Consteladora explica la història de la Candela, que és una mare que per aquestes coses que té la vida, doncs ha perdut el contacte amb l'Alba, l'Alba és la seva filla, i porta 5 anys gairebé sense saber res d'ella. I una miqueta, doncs, per revertir la situació, per intentar esbrinar quines són les raons d'aquest distanciament, fa el que s'anomena una teràpia, que s'anomenen constel·lacions familiars. I jo aquí, arribats a aquest punt, haig de confessar que jo, fins que no vaig agafar el llibre de la Sònia, no tenia ni punyetera idea de què era ni de què consistia una constel·lació familiar. Suposo que la gent sí que ho sabrà, però pels quatre que estàvem allà a l'Institut d'Última Fila, ens pots explicar, si us plau, què són i en què consisteixen les constel·lacions familiars?
4: Bé, donant per fet que jo faig ficció, no sóc terapeuta i això és un llibre de ficció pura. Jo, de fet, tampoc les coneixia, no n'havia sentit a parlar mai. Amb una conversa amb altres dones, hi havia l'escriptora, la Colla Valls, i estava també una neuròloga, una professora d'universitat, i vam començar a parlar del tema de les constel·lacions. Jo no n'havia sentit a parlar mai i parlaven d'això, no? De traumes transgeneracionals, traumes heretats, aquelles coses que transmetem de pares a fills, moltes vegades de manera inconscient, sí. No? La

0: I dius, bueno, doncs és una teràpia, però d'aquí a que ni treguis una novel·la, però és que a més coincideixes fer un thriller. Com se t'encén aquesta llumeta? Dius, no, que aquí hi ha un thriller seguríssim.
1: Bueno, jo en el moment aquell jo vaig pensar, aquí hi ha un thriller, no? Perquè vaig dir, ostres, aquest tipus de teràpia. Soc una mica friqui, soc persona de ciència, de fet no soc gens esotèrica ni res, i per sí que tinc aquest punt friqui que m'agrada tot el que sigui diferent, totes les coses sobrenaturals, em genera molta curiositat, no? Aquest punt d'atracció, pues, no sé, per un novel·lista com l'Stephen King, que òbviament pues, no vol dir que creguis en la telepatia, però t'agrada. I de fet, quan vaig començar a escriure, a mi em va semblar molt bé, però no havia entès res del que eren les constel·lacions, i quan vaig anar a investigar i vaig fer una per comprovar-ho,
2: donava per clar, donar, és molt obvi, eh? Sí, sí. Has fet una constel·lació.
1: Clar, jo personalment no, però hi vaig assistir. I jo quan recordo la sensació de sortir d'allà i dir, jo d'això no puc fer un thriller, si això això és la cosa menys negra, vull dir, realment molta empatia, una teràpia on la gent explica potser una situació personal actual que l'està limitant o que el fa patir, i intenten esbrinar d'on li ve, no? Però vaig anar amb la meva germana i em va dir que havia tingut unes sensacions molt fortes, molt inesperades, i llavors vaig dir, pare, hi ha un thriller. I de fet, pues, estava a punt d'abandonar-la, vaig seguir, i bueno, la novel·la està funcionant força bé.
0: La novel·la l'ambienta pues, a cavall una miqueta entre Barcelona, passa Sant Cugat, algun poblet perdut de la muntanya de Lleida. I és clar, jo no sé, sap de vegades aquestes coses que s'adonen les circumstàncies de que hi ha autors que coincideixen amb aspectes, i gràcies a tu i a la Consteladora, gràcies al David Cordero i a Gossos, gràcies al Gil Prat sobre Roca i al Joc de la Incertesa, m'heu tret les ganes d'anar-me'n a viure un poblet a la muntanya. Escolta, on aneu a passar els caps de setmana i amb quina gent us ajunteu?
1: La veritat és que és el mateix, no? Els pobles són ambients tranquils, però sí que és veritat que tenim la sensació de que els pobles són més segurs, i en realitat moltes vegades no és cert. Per què? Perquè estàs més confiat. O sigui, deixes més llibertat als teus fills. És difícil que tu aquí a Barcelona deixis que el teu nano de 7 anys se'n vagi sol a l'escola, però en canvi als pobles és força habitual i és més fàcil que passin coses. De fet, jo vivia en un poble, no té res a veure, aquest és un poble que està abandonat, però jo vivia en un poble i ens ho van dir, diu, ens van fer una xerrada, no ens refiem de que precisament els depredadors busquen espais on tinguin més llibertat per actuar.
0: A més, entenc que la sensació d'angoixa si passa algú en un poble és molt més gran perquè estàs més allà. D'aquí a Barcelona fots un crit i algú acudirà.
1: Home,
0: en un poble,
1: a vegades sí, a vegades no, eh? A vegades pots també cridar i...
0: Què has anava a dir? A veure, el tema de la novel·la, creus tu, igual que dius a la novel·la, que tot està lligat, que la mort i el... que la mort i la vida estan lligats, que el passat, el present i el futur tenen connexió?
1: Crec que en part sí, vull dir, òbviament la vida i la mort van de la mà, i segurament molt deixa les persones que som, no? Les pèrdues, aquelles pèrdues que ens marquen més, no? Dels éssers estimats, d'amics estimats. També crec que hi ha una herència genètica que no triem, ens ve regalada de fàbrica, i que també hi ha una educació. Realment el que més ens condiciona com a les persones que serem és l'ambient familiar. Òbviament dintre del mateix ambient tu pots després triar un altre camí, però ens condiciona força la nostra manera de veure el món i les persones que serem. De fet, sempre sorprèn, no?, perquè tants maltractadors són fills de maltractadors, i dius, com pot ser una persona que hagi patit que repeteixi patrons i torni a fer el mateix? O com, no ho sé, persones de... el mateix amb les dones, eh? Persones que han vist que la seva mare era maltractada, després toleren aquest tipus de relacions. Bueno, som éssers socials i transmetem coses d'uns als altres.
0: Recordo que al principi d'Incertesa em vas dir que l'havien llegit als teus fills, que els havia agradat molt. Han llegit a la Consteladora?
1: Sí.
0: Què t'han dit?
1: Sí, sí, sí. Bé, jo haig de dir que tinc la meva filla, que és la meva gran fan, i de fet moltes vegades ella es veu retratada una mica als personatges. Sí? Aquest llibre parla del vincle, jo crec que aquí el protagonisme són les constel·lacions, és el vincle tan bèstia que tenim els pares amb els fills, o les mares, en aquest cas és la mare amb la filla, no? És un vincle indestructible. O sigui, hi ha moltes coses que tu pots superar, però el vincle amb els fills és

0: molt fort, és quasi sobrehumà, no? És algo inexplicable, i que, perquè tu la teva protecció com a persona és la primera teva norma, no? Però davant d'un fill estaries disposat a perdre la teva pròpia vida perquè ets la tinguin, perquè ets la salvin. Llavors aquest vincle que parlem al llibre de, entre mare i filla, clar, la meva filla el va devorar, el va llegir de fet en una nit. Wow. I 25, sí.
1: No.
0: Sí, al llit, no, allò. Què m'has fet, mama? Sí, no, traumatitzada. No.
2: D'aquí no t'aixeques fins que no el llegeixis.
0: Sí, després trauma ja de generació en generació. No, té 25 anys, els meus fills ja són grans, jo he fet molta feina. I, bueno, són molt fans.
3: Si em permeteu...
2: Sí, i tant.
0: I tant.
3: Heu parlat de les constel·lacions, que és la part troncal de la novel·la.
0: És el fil, no?, conductor.
3: Sí, però clar, és que amb els personatges jugues de moltes maneres.
0: Sí.
3: La mare que rebi una herència com rep de l'home que cuida. I això ja és un element que et dona molta força. Vull dir, la filla que se'n vagi amb un hulai que... Bueno, que per tant és una novel·la creada al voltant de les constel·lacions, tot i que sigui el tema central. I anava a preguntar-te, jo ja, quan poso...
0: Puta, de periodista...
3: Ja, de fet, ja ho has respost bastant, que les constel·lacions aquestes tu no ho coneixies, ho vas saber, vas investigar, no ets esotèrica, amb la primera...
4: Sóc jo?
3: Sí. Vale. El tema de la física quàntica sí que també vas entrar perquè tenia de gust. És a dir, tu busques temes troncals que et
0: mantinguin
3: la novel·la i després crees al voltant personatges i tot el que calgui, tota la
0: trama. No, bueno...
3: Tens una tercera i acabo?
0: Sí, tant.
2: Gràcies.
0: Mira, sí, estic amb la tercera.
2: I el tema és?
0: No, aquest hi ha un tema... Aquesta és més estàndard, perquè sí que és veritat... O sigui, soc molt curiosa. La física quàntica m'interessa des de fa molts anys. De fet, havia escrit, quan vaig guanyar el Manuel de Pedro, vaig escriure la geometria dels batecs, i ja hi tocava una mica. Vaig començar a llegir molta física quàntica, ja llegia d'abans. M'interessa molt la cosmologia, també. Soc molt de ciència-ficció. I... escrivint la geometria dels batecs vaig tenir la idea del principi d'incertesa. Vaig llegir, bueno, la teoria sobre el principi d'incertesa i em va semblar molt potent per un llibre. I aquesta va sorgir d'aquesta trobada que et dic, un punt. O sigui, jo escric des d'una idea inicial, què passaria si, i a partir d'aquí desenvolupo tota la trama. Vull dir, ara estic fent una altra, no és cap tema, costa molt, trobar temes que no s'hagin fet, vull dir, és complicadíssim. I aquesta vegada tenia una altra idea, que de fet l'estava escrivint abans de començar amb la constel·ladora, però això em va semblar tan potent i vaig dir, no hi ha cap thriller escrit.
2: La constel·ladora ha avançat a la novel·la.
0: Va avançar a la novel·la i ara l'he reprès.
2: Ara una tafaneria, la pròxima novel·la també tindrem el cameo dels policies de la Nàdia Mateu i del Pep Estrada.
0: Sí, això va ser un homenatge als lectors del principi d'incertesa, perquè va escriure moltíssima gent demanant-me fes una segona part, no sé què.
2: De fet, ara que has dit això, recordo que em vas dir que el teu fill t'havia demanat una segona part. Quan tindries la continuació?
0: I jo no la vaig escriure mai pensant en una segona part, i llavors aquest cameo em va semblar un homenatge a aquests dos personatges, que costa molt, t'enamores de molts dels teus personatges, oi? Costa molt deixar-los... Sí.
2: Aleshores vol dir que la següent novel·la no tindrà res a veure amb el principi d'incertesa, crec, intuït.
0: No. Bueno, a veure, jo crec que el fet de publicar i que unes novel·les hagin funcionat no és garantia, a no ser que siguis ja un nom molt, molt reconegut, no? No és garantia de que després una altra vagi bé, o que l'editorial igual estigui disposada. Imagino que sí, que no tindré cap problema, però, bueno, no agafem res, esperem que tot vagi bé.
2: Lluís, ja sabem amb què està treballant la Sònia. Tu tens alguna novel·la, alguna cosa en ment?
5: No. No, perquè jo funciono... Mira, una de les coses que també va fer que escrivís aquests contes és el tema d'una certa energia. Jo tampoc no sóc gens teatrero, la veritat. Però energia física, energia real, que és... A vegades jo parteixo de guspires molt tontes i a partir d'aquí monto una novel·la. Ja no són ni temes... més gruixuts com els que fa la Sònia, sinó que són a vegades això, anècdotes, i a partir d'aquí tiro i monto una novel·la. I tenia alguna, però no tenia la força per tirar endavant una novel·la partint d'aquella idea que havia tingut, però sí que en donava per un compte. I ja està. Llavors ara, com que això ho he acabat fa molt poc, acaba de sortir tot, jo no sóc autor d'escriure cada dia unes horetes, perquè és un el sistema és totalment lògic i que és que tinc una mosca que m'està atacant l'orella.
1: És la coneguda mosca de la ràdio.
5: Sembla que estigui ballant breakdance.
0: S'ha enamorat la mosca.
5: No. Doncs, i si no tinc un tema concret i la força en un moment donat per posar-me a escriure, doncs no escric. Ho tinc molt clar, això. Escric quan m'ho passo bé i per passar-m'ho bé i a partir d'aquí, com que sé que en principi no em costa publicar-ho, no penso en lectors d'alguna manera, però em van sortint, però... I llavors ara estic en una fase en què no... Puc estar 2 anys sense escriure, ho he estat, i després quan m'hi poso, buah, tiro ràpid, però molt tranquil. Ara que ja vaig de cara a la jubilació em diuen, tindràs més temps per escriure? Jo dic, no, i és que Barcelona està ple d'obres. Tu saps que bé m'ho puc passar.
0: I coloms,
5: donant de menjar primer l'entrepà amb el mirant l'obra i després el que s'obri pels coloms. És genial, aprendré a jugar a la petanca, si cal. Jo què sé, si escriuré bé. És que a més sempre ho dic, no sé quantes novel·les... quantes novel·les em queden a dins o quants... Sé que m'ho he passat molt bé amb els contes i em fa por perquè encara en faré un altre.
0: Bueno, sí. Per a mi és més difícil un conte, sí. T'haig de dir. Per a mi és més difícil escriure un recull de contes. De fet, tinc moltes ganes de llegir-te perquè cada un en si ha de tenir un inici bo, un desenvolupament que no pots esplayar-te i un bon final. Vull dir, pensar... moltes bones idees
1: i que no s'obri res, que no hi hagi falla.
0: És molt més complicat.
5: Molts contes o molts reculls de contes darrerament de gent que ha fet això que dèiem al principi de fer-ho servir com a taller de proves, sí. I llavors hi ha contes, jo m'he trobat amb que un recull que gairebé tots els contes fan 25 pàgines i amb 5 pàgines s'hauria explicat el mateix i millor,
0: sí.
5: O que hi ha gent que fa contes llargs com el Follner de 50 pàgines, però ja eren novel·les, allò ja no era ben bé un conte, o sí, però jo m'agrada molt el conte essencial, vull dir, que sense ser esquemàtic t'estiguis explicant molta cosa en poqueta, sí. I jugar això, que no s'obri ni un adjectiu. Ja dic, hi ha 5 o 6 més llargs, que són precisament els més antics, i hi ha gent que està quedant bastant afectada amb un que és el més antic de tots, precisament, que és molt psicològic, allò una mica La semilla del diablo, o la pel·li que hi ha a Polanski, doncs va per aquí. Però això, que m'agrada que sigui molt curts, que no s'obri res, no, i això és el que fa que has de passar molts cops per sobre amb el ribot.
0: El relat està molt bé, que sigui. Sí. De fet, jo volia afegir una cosa de la novel·la, també una idea principal, òbviament, és les constel·lacions, però una altra cosa, jo és que com a mare estava en un moment vital, amb fills ja gran, que em donava compte de que ara entrem en una etapa en què la parella que ells trien o les persones que tenen a la seva vida el poden afectar molt, o sigui, és la seva vida, els hem de recolzar, ells decideixen, però si trien una mala persona pot fer molt mal a la teva família, sí. I aquesta idea també em neguitejava a l'hora d'escriure.
1: El que passa a la novel·la, que com li dius, com pot afectar el no que pot. Tu li diguis sense que afecti la relació mare.
0: No és bo per tu, ja. No és bo per tu. I fer-ho t'esposa amb uns...
5: I tu el que escrius, fas thriller perquè t'agrada el gènere o així, o perquè et surten pels temes? És a dir, podries escriure una novel·la que és allò que diuen generalista, és a dir, que no fos de gènere? Ni thriller, ni ciència-ficció, ni terror, ni...
0: A veure, jo crec que és el meu gènere, és el que més m'agrada. Al final, una mica escrivim el que ens agrada llegir, no? Així, soc com tu, soc passional. Una idea, tenir aquella guspira i escriure-la, i em costa molt escriure allò per... Jo seria mala periodista, crec. Escriure per obligació, no? Allò que dius, va, m'haig de posar 5 hores. Si la idea m'atrapa, puc estar-me 12 hores escrivint. Però si no, és molt difícil que m'inspiri. Però sí que vaig escriure la primera que vaig guanyar el Ramon Muntaner, Cicatrius, és una novel·la que era per adolescents i era aquell moment vital de fills amb adolescents, les xarxes, la pressió que tenen especialment les noies per físiques i de moltíssimes coses amb el menjar des de les xarxes, i lo difícil que és a vegades encaixar en el grup, no? Sí. Ja avui dia. I vaig escriure aquella novel·la que és més generalista, però inclús aquella té un punt que cada capítol t'empaita a llegir un altre.
1: Escolta'm, i tu que has guanyat premis també, una miqueta el que li he preguntat abans a Marquís, sí. Tu has notat que el llibre
2: que ha guanyat un premi i s'hagi venut més que d'altres, o res a veure, com diu el Lluís?
0: Bueno, és que, no sé tu, Lluís, però una mica, a vegades et falta feedback d'aquests premis de les editorials, de dir, no tens un seguiment, o sigui, hi ha el premi, hi ha la campanya de quan no el guanyes, i ja està. I ja està. I llavors fins a l'any següent no tornes a tenir. De fet, jo em vaig assabentar que Cicatrius, que és aquest que vaig guanyar el Ramon Muntaner, s'havia esgotat perquè em va escriure gent dient vull comprar el llibre, no el trobo. I s'havia esgotat edició i encara l'editorial no ho havia detectat. Jo crec que torno al mateix. Tant sigui premi com sigui novel·la que has escrit, boca orella. El boca orella, sembla mentida, però sí, els humans, molta xarxa, molta red social, però els humans continuem fent
5: boca orella és la xarxa analògica.
4: La gent més efectiva, no? La gent, si t'agrada tu, si et dius això, et crec, però
0: sí, jo crec que sí.
4: Amb tot, amb teatre, amb cinema, amb llibres, sí.
0: Amb tot.
2: Estem a punt d'acabar, però abans d'acabar he fet una darrera pregunta perquè has mencionat que te'n vas a Mèxic.
0: Sí.
2: I jo sé que vas tenir una anècdota molt curiosa a la Fira del Libro de Madrid. Explica'ns una mica, que està molt relacionada amb Mèxic. També.
0: Vale. Doncs quan estava a la Fira del Libro de Madrid presentant, bueno, signant la Consteladora, m'apareix una senyora, però amb un sèquit de gent, força gent, i una senyora encantadora, Angélica Olvera, i resulta que bueno, les constel·lacions les va idear un senyor que es deia Bert Hellinger, que jo vaig llegir llibres d'ell per una mica situar-me, no? on m'estava ficant. I aquesta senyora és la deixeble viva més important de Hellinger. Sí, li havia encantat el llibre, venien gent d'Argentina, de tal, i bueno, va venir, estava tan emocionada que els senyors de l'estant li van dir no, passi dintre, va passar dintre, ens van fer fotos i va ser encantadora. I de fet va ser un alleujament perquè clar, jo sempre penso, igual quan em llegeixi algú que realment estigui posat en el tema pot dir, escolta, què has fet aquí, si això és un això és un xurro, i no, em va dir que estava molt ben reflectit, molt ben explicat, i que li havia emocionat moltíssim. De fet, ara quan vaig a Mèxic, una de les presentacions que faré és amb el seu centre holístic. Vull dir que...
2: Pues Lluís, tu abans deies d'això de si estaríem una hora, no? Pues ja ens hem carregat l'hora del programa. Això passa volant. El programa s'acaba, però la setmana encara continua. I tu dic que fot molta calda, que ve de...
0: Sí, eh?
2: Ve de goig passejar, donar-se unes voltes per les casetes, que a més tenen tendals, que estarem sota l'ombra. Nosaltres, doncs, com sempre... tornarem el proper divendres. El programa que estem gravant ara s'emet d'aquí una estoneta. Això que escolteu és gravat, no vingueu corrents a la Setmana Llibre, que ja no hi som. I res, el que us dic sempre, moltíssimes gràcies als que ens heu acompanyat aquí sota aquesta carpa i sota aquesta calor. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa. Moltíssimes gràcies al Lluís, a la Sònia, a la Gemma per passar aquesta estoneta, per compartir aquest temps de llibres amb nosaltres. I el de sempre. Sigueu feliços, llegiu i ens retrobem amb el proper programa. Adéu.
0: Adéu, gràcies.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Durant mil·lennis, la humanitat ha construït societats i imperis sencers sobre un element tan omnipresent com incòmode: l'esclavitud. Una institució tan antiga com la guerra, adaptada a cada cultura i a cada època, capaç d'articular economies i marcar de manera profunda la vida de milions de persones que, legalment, eren propietat d'algú altre. Quan pensem en esclavitud, sovint ens venen al cap plantacions americanes, vaixells negrers i imatges del cinema. Però és aquesta la mateixa esclavitud que trobem a la península ibèrica medieval i moderna? Qui podia ser esclau? Quines feines feien? Quina protecció els oferia la llei? I, sobretot, fins a quin punt podien fugar-se, integrar-se o, fins i tot, ascendir dins d'una societat que els definia com una propietat? Avui, a les portes de Troia, explorem les arrels, les pràctiques i les contradiccions d'una institució que ha marcat la història de la humanitat. Benvinguts al món de l'esclavitud. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre l'esclavitud a la monarquia hispànica, un llegat incòmode. I ho fem molt especialment amb l'Ismael Smach Molina, historiador, màster d'Història Moderna d'Europa i Amèrica per la Universitat de Granada i d'Història del Mediterrani Occidental per la Universitat de Barcelona. Actualment, arxiver a la Basílica de la Sagrada Família. Molt benvingut, Ismael.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies.
0: Molt content que siguis aquí.
1: Jo també.
0: Que bé. Bueno, l'Ismael és oient. És oient, sí, de les Portes, sí, sí, de Troia. Això sempre està molt bé.
1: És un somni. Un somni complit, per fi.
0: Ismael, et tiro ja una patata calenta per
1: sí,
0: anar a començar
1: endavant.
0: El programa. Podem dir que l'esclavitud és inherent a la humanitat?
1: Caram.
0: No te l'esperaves, eh?
1: Sí, no me l'esperava. Clar, és que potser aquesta pregunta ens porta a temes que s'escapen almenys al meu control, que potser poden ser més filosòfics o antropològics. Jo no et sabria confirmar 100% si l'esclavitud és inherent a la humanitat per la nostra condició, però el que sí que et puc dir és que ens ha acompanyat sempre, i no és un vestigi de l'antiguitat, no és aquesta imatge de les plantacions, de l'esclavitud de l'Imperi Romà, per exemple, és una cosa que segueix ben vigent. Existeix una fundació que és la Walk Free Foundation, que fa investigacions juntament amb l'Organització Mundial del Treball, que actualment l'últim estudi publicat, crec que és del 2023, xifra en 50 milions de persones actualment que viuen en condicions d'esclavitud. Per tant, jo no sé si inherent, però està amb nosaltres. No és que només ens ha acompanyat, sinó que està amb nosaltres, està entre nosaltres, i és molt difícil erradicar-la més enllà de les disposicions legals que molts països, molts estats i moltes organitzacions han emprès per abolir-la.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem forts amb un fragment de la banda sonora de Gladiator i comencem també el programa avui pel començament. Vull dir, sí que ens
1: acabarem... Per on si no.
0: Digues.
1: Per on si no.
0: Per on si no, exacte. Sí que ens encasellarem més tard a l'edat moderna, no?, la monarquia hispànica, però comencem per l'inici, no? Quan i com neix l'esclavitud com a institució?
1: Doncs podríem dir que l'esclavitud com a tal, com a pràctica, neix paral·lelament al desenvolupament de les societats, no? Ja hem comentat que aquesta ens ha acompanyat com a humans i ens segueix acompanyant i trobem que l'esclavitud, a més, es manifesta de diverses formes i també a diverses magnituds, a diversos llocs del planeta. Per tant, és una cosa universal. I una cosa és molt clara, a més, que és que aquesta pràctica té el seu origen en la violència, que és el factor que permet que al final una persona pugui ser sotmesa a una altra com a una propietat i que aquesta pugui disposar de tot el que vulgui envers a una persona esclavitzada, no? En aquest sentit, també les persones esclavitzades són fruit de conflictes dins de les mateixes societats perquè... suposen un element de fricció en l'ordenament jurídic. I, a més, veurem que aquesta pràctica s'anirà desenvolupant, se seguirà desenvolupant a mesura que ho farà l'exercici i les formes de violència, especialment durant l'antiguitat.
0: Vale, llavors, ara ja ens has dit, antiguitat, no?, relacionat amb la violència, etc.
1: Sí.
0: Però si haguéssim de posar més una data, no?, quan l'esclavitud queda més plenament... institucionalitzada, en quin lloc ens portaries?
1: Bé, doncs potser Mesopotàmia, l'antic Egipte, el que nosaltres coneixem per la nostra antiguitat, aquí ja podem dir que l'esclavitud està plenament institucionalitzada, el creixent fèrtil o la Mediterrània. Clar, ens venen aquestes imatges, potser la que més ens ocupa és la de Roma, no?, però també en altres realitats més allunyades que van des del creixent fèrtil fins a l'Àsia Oriental. Mm-hmm. A més, trobem que la figura de la persona esclavitzada és una figura molt present socialment en la immensa majoria de realitats socials del món.
0: És a dir, que és una cosa que passava tant a la península Itàlica, no?, però
1: clar,
0: que també podia passar, jo què sé, a la part més oriental d'Àsia, no?, per exemple.
1: Clar. I no sempre amb aquesta definició que nosaltres entenem com a esclau propietat d'algú. Mm-hmm. És a dir, hi ha moltes formes a partir de les quals podem considerar que una persona està en situació de servitud forçada.
0: I, de fet, avui parlem d'una d'aquestes formes, no?, que és com funcionava l'esclavitud a la península Ibèrica medieval i moderna, no? Aquí, primera pregunta, no?, així amb més xitxa, no sé si vols començar-ho a desenvolupar.
1: Sí, si li situem un origen, doncs ja hem parlat... Pel que fa a la península Ibèrica, doncs potser el moment en què s'estableix més aquesta pràctica és durant l'època de dominació romana, mm-hmm, sobretot durant la Roma imperial.
0: Què han fet els romans per nosaltres?
1: Clar,
0: no?
1: Què han fet? Ens han portat les carreteres, ens han portat els aqueductes, ens han portat els esclaus.
0: Exacte.
1: Ens han esclavitzat, també.
0: L'Alberto estaria content.
1: Sí. I al final... Si passem una mica de llarg de tot el que és més l'antiguitat i ens n'anem en aquesta activitat antiguitat tardana, uh-huh, veiem que comencen a aparèixer unes regulacions que marcaran el camí de l'esclavitud durant l'època medieval i moderna, no? Podríem remarcar els decrets de Constantí I, el 327, o de Valentiniat, el 371, prohibint la venda de persones esclavitzades a les zones rurals i fora de les seves províncies, no?, garantint-ne, entre altres coses, la integritat d'aquests grups d'esclaus, també de grups familiars, i, per tant, de majors possibilitats d'arrelament i d'acabar esdevenint lliberts amb el temps, no? Això va molt paral·lelament amb el desenvolupament del colonat, amb la menor disposició de persones esclavitzades en un moment en què el comerç i les possibilitats de l'Imperi Romà de proveir-se de persones esclavitzades doncs van a menys.
0: Per què serà, no?
1: Per què serà?
0: Ara hi arriba un moment que l'Imperi Romà ja no,
1: sí,
0: ja no dona.
1: I al final, aquesta millora de condicions, juntament amb l'elevat cost d'obtenir-ne noves persones esclavitzades, fa que la figura del camperolat color s'imposés a l'estructura social d'esquadres de massives de persones esclavitzades que treballaven en algunes zones del territori, no? Els contextos urbans també depèn molt de les possibilitats externes de vestir els mercats.
0: Però llavors, a veure, vull dir, sembla que estem començant el programa, perdó, molt fluixos, no? És en un moment en què l'esclavitud precisament sembla que està, entre cometes, decaient.
1: Sí.
0: Això vol dir que a la tarda d'antiguitat i a la mitjana començarà a desaparèixer?
1: Sí, això és una postura que s'ha estat defensant durant part del segle XX, però ja està superada. Sí que és veritat que hi ha un decaïment de la pràctica de l'esclavitud a certs territoris i de forma general a tot l'imperi romà per altres conjuntures, però no podem parlar d'una desaparició de l'esclavitud durant l'alta mitjana, no? Les vies per accedir a l'esclavitud encara són les mateixes, però en una magnitud més reduïda. En primer lloc, els visigots, per exemple, demostren que la pràctica segueix vigent a la península Ibèrica quan ells governen, no? I legislen sobre esclavitud, inclouen innovacions com l'ús de persones esclavitzades o, més aviat, l'obligatorietat dels propietaris d'aportar persones esclavitzades en temps de guerra, o la distinció legal entre esclaus de la cort, de l'administració de la corona, de nobles i terratinents, de l'església, que també participava en l'esclavitud, o de particulars. De fet, segons l'ordenament jurídic visigot, les poblacions només podien comptar en parròquies si tenien un mínim de 25 persones esclavitzades. Per tant,
0: era un requisit.
1: Sí. Per tant, és una cosa que està molt vigent. No és un vestigi de l'antiguitat en aquest moment. I, per altra banda, en segon lloc, la consolidació del cristianisme en aquestes societats situa a altres confessions en una situació de més alta probabilitat de patir esclavitud, no? En el sentit de que es comença a alteritzar. És el cas, per exemple, de la comunitat jueva, a la qual li queda restringit l'accés a persones esclavitzades, sempre que siguin cristianes, és a dir, els jueus no poden tenir esclaus cristians, marcant una política d'alteritat que perdurarà durant tota la mitjana i moderna, bé, tot i que a la moderna gairebé no queden persones jueves a la península.
0: Correcte.
1: Però, sí. És una actitud que contrasta amb el fet que durant gran part de la mitjana, per exemple, una gran part de les persones esclavitzades en l'espai marítim catalano-aragonès, per exemple, són cristianes. És a dir, també hi ha aquestes contradiccions de no ens agrada que s'esclavitzi cristians, però, escolta, si estan d'oferta, nosaltres també en podem adquirir,
0: no? No serem nosaltres que direm que
1: clar.
0: No, no? I llavors, quin serà el factor que transforma el fenomen de l'esclavitud a la península Ibèrica?
1: Clar, el fenomen que més el transforma o que aporta doncs, una nova dinàmica en aquest fet, doncs, és l'entrada dels musulmans al 711, perquè a partir d'aquí s'estableix una frontera física en el mateix territori entre dues comunitats que es perceben l'una a l'altra com a potencialment esclavitzables a partir d'episodis de violència a frontera, que més enllà dels grans episodis bèl·lics, doncs, les ràtzies, les cavalcades i les incursions eren molt comunes. Per tant, es crea una via d'abastiment de persones esclavitzades que és molt regular i, en aquest sentit, contribueix molt a que es mantingui una esclavitud a la península Ibèrica que a la resta d'Europa, per exemple, no es manté. Per altra banda, els estats islàmics de la península Ibèrica també connecten el territori amb altres vies, per exemple, les vies transsaharianes, i comencen a fer més comuna la presència de persones esclavitzades negreafricanes, que és la imatge arquetípica d'esclau que tenim encara a l'imaginari col·lectiu a dia d'avui, però que en aquell moment encara era minoritària.
0: Que això, quan tanquem els ulls i pensem en esclau, no? Ens ve al cap precisament aquesta persona.
1: Plantacions, a Louisiana...
0: Que d'això ja en parlarem després.
1: Sí.
0: Sí, que també serà molt interessant perquè també trencarem un parell de mites, eh?
1: Sí.
0: Per tant, sembla, no?, que a la península Ibèrica se'ns obren tres escenaris, no? No sé si els vols explicar.
1: Tres escenaris. Per mitjà dels quals es manté una esclavitud molt vigent a la península en època medieval. Per una banda, la via del Mediterrani Oriental, no? Hem parlat de que els cristians esclavitzaven a cristians també, no? I hi havia una via cap als Balcans, al Mar Negre, Anatòlia i també Sardenya durant la conquesta catalana-aragonesa.
0: Sí.
1: ja que se'ls aplica al principi de la Guerra Justa, que abastia els ports mediterranis, Barcelona, després també València. Després, la via que podríem dir de quilòmetre zero, procedent de les ràtzies i les cavalcades a la frontera.
0: Seria un mercat, no? Mercat quilòmetre zero.
1: Sí, mercat quilòmetre zero. Amb la particularitat que, clar, tant les persones d'una banda eren esclavitzades per la de la banda del davant com a la inversa, és a dir, és una esclavitud bidireccional. Mm-hmm. I a partir d'aquí també genera una política molt intensa de pagaments, de rescats, apareixen la figura dels alfaqueques, no?, que són professionals d'anar rescatant captius, com després algunes ordres religioses ho faran a la Mediterrània durant l'edat moderna. I després, doncs, l'altra via, per arribar a l'esclavitud, són les rutes transsaharianes i del món islàmic, no?, que arriben a partir de la presència islàmica en el territori.
0: I després també tot el tema de, bueno, les exploracions del segle XV, no? Suposo que tot el que farà tot això serà portar tota una gran quantitat de gent d'Àfrica, no? Suposo.
1: Clar, a partir del segle XV, a més, la navegació portuguesa, mm-hmm, i l'establiment de factories i de contactes amb els poders africans, mm-hmm, doncs es porta també una esclavitud que ja existia en el territori però que comença a ser cada cop més present i més comuna, no? Tant la navegació a les costes de l'Àfrica com els descobriments de les Illes Canàries o d'Amèrica, que implica una primera esclavització de natius, i ràpidament, vull dir, aquesta esclavitud aixeca molts dubtes morals, molts abats, i que serà ràpidament regulada, no tant pels conflictes morals, sinó també per una necessitat de mantenir la mà d'obra, vale, i regular l'acció dels agents colonitzadors en el nou territori. Però que també establirà aquest nexe triangulador que se separarà una mica del Mediterrani i que portarà a la predominància de les persones esclavitzades negre-africanes en el territori americà, que és la imatge que a nosaltres ens ha arribat. Per altra banda, també el traspàs de la frontera entre cristians i musulmans amb la conquesta de Granada al Mediterrani, doncs, manté aquesta via d'esclavitud a partir de la guerra marítima i de la pirateria i del corsarisme. Per tant, el Mediterrani no queda rellegat amb aquest comerç triangular, sinó que és un escenari alternatiu més vinculat a la part mediterrània de la península, diguem-ne.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Encetem el bloc central del programa amb una pregunta que també considero que és potser de les més importants del programa. Què vol dir legalment ser esclau?
1: Bé, anem primer a una definició que és més recent, no? Hem parlat d'aquesta vigència de l'esclavitud encara als nostres dies. Segons la Convenció de Ginebra de 1926, per a l'abolició de l'esclavitud, l'esclavitud és l'estat o condició d'un individu sobre el qual s'exerceixen els atributs de dret a la propietat o algun d'ells. Abans d'aquesta definició, però, l'ordenament jurídic i les tradicions de les societats medievals ja ho entenien una mica així, no? Les sete partides del codi jurídic compilat durant el regnat d'Alfons X, el savi, a les sete partides se'ns diu que servidumbre es postura o establecimiento que hicieron antiguamente las gentes por la cual los hombres que eran naturalmente libres se hacen siervos y se meten a señorío de otro contra razón de natura. Ja parlarem més endavant del que vol dir natural en aquest sentit, però, per exemple, als usatges de Barcelona també ens apareixen algunes disposicions perquè fa als esclaus musulmans, que demostren en conjunt la seva definició com a propietat i total subjugació als amos i la falta de personalitat jurídica. També veurem que això doncs no acaba de ser ben bé així, que hi ha alguns marges per on s'escolen altres pràctiques.
0: Molt bé. I quines eren les vies per esdevenir esclau? I quina era la justificació una miqueta moral i religiosa? Sobretot sí. Les vies.
1: Sí, les vies per accedir a l'esclavitud, que són herència, de fet, del dret romà, són tres. La guerra, el naixement i l'autovenda, no? O l'esclavitud per deutes. Bé, la guerra, doncs, ja ho hem vist, que està molt vinculat a l'exercici de la violència amb l'accés a l'esclavitud. Uh-huh. El naixement, condició que només podia passar de mares a fills.
0: Això és important.
1: Això és molt important, perquè, clar, això trobem persones que són filles d'esclaus, homes i de dones lliures, per tant són lliures. Mm-hmm. Però persones que neixen d'homes molt importants, que són lliures, però les dones són esclaves.
0: I llavors, hi ha una paraula que també ressona moltíssim, no? Quan fem recerca en la documentació o quan parlem de termes d'esclavitud, no? Que és el tema dels captius. No? Ser un captiu i ser un esclau és el mateix?
1: Sí. Aquí hi ha una mica de debat.
0: Som-hi,
1: no?
0: Som-hi,
1: entrem. Jo no entro gaire perquè al final són punts de vista, però depèn també molt dels casos i molt del moment, però el fenomen que entenem per captiveri, pròpiament mediterrani, està vinculat a la guerra i sobretot a un model de guerra que era la captura de l'enemic per aconseguir un rescat, no? El pagament del botí. Clar, això fa que la persona que es troba en situació de captiveri estigui materialment en unes condicions
0: d'esclau, no?
1: Molt similars a les d'una persona esclavitzada, és a dir, el seu captor podia disposar d'ella també, però aquesta persona estava a l'espera d'un rescat que no sempre arribava. Per altra banda, les persones esclavitzades són una propietat registrada, per dir-ho així, i és una condició que poden arrossegar del naixement, no? Ningú neix captiu, però sí que neixen esclaus. El captiveri no és una condició que es pugui transmetre. Poden optar a la manumissió, al pagament de la talla, és a dir, al pagament de la seva llibertat, sí. Que és ben diferent de la situació de molts captius que a vegades els captors no disposaven lliurement d'ells, sinó que eren més aviat presoners de guerra. Els captius, tot i la privació de llibertat i la possibilitat d'esdevenir esclaus legalment, que també podia passar si no es produïa aquest rescat, tenen un valor d'intercanvi, no? I són concebuts en aquest sentit. En canvi, les persones esclavitzades tenen un valor d'ús.
0: Vale. O sigui, crec que he entès el matís, espero que els oients també, perquè s'aprecia bastant, vull dir, ha quedat molt clar. I després d'aquesta definició legal, no?, les vies per entrar dins l'esclavitud i la diferència entre captius i esclaus, a la pràctica, al dia a dia, què suposava ser un esclau a la península Ibèrica, no? Quines feines feien, quin tracte rebien, quins límits tenien?
1: Clar, tradicionalment s'associa la tinència de persones esclavitzades a persones amb un alt poder adquisitiu, no? Terratinents, membres de l'aristocràcia, i que són empleats en grans explotacions, al servei domèstic...
0: Que això també és molt important.
1: Clar, això és molt important.
0: Tenim compte això, també.
1: Sí, sí, però és una... Bé, és una visió que acadèmicament ja està...
0: Està superat.
1: Està superada... Mm-hmm. En part perquè la major presència de persones esclavitzades a la península Ibèrica dona peu a que molta més gent pogués accedir en aquest, si parlem entre moltes cometes, no m'agrada fer-ho, però si parlem d'aquest producte, és un producte que està més a l'abast de tota la població. Per tant, les persones esclavitzades no són un producte de luxe. Tots els estats de la societat, i sobretot en època moderna, quan ja tinguem territoris on la presència de persones esclavitzades estigui plenament normalitzada, tots els estrats socials podien permetre's tenir una persona esclavitzada. Si bé la seva compra a vegades implicava una quantitat de diners que no és menyspreable, doncs era una inversió a futur, sobretot entre persones esclavitzades joves. Així, les persones esclavitzades de les classes mitjanes i baixes assistien laboralment als seus propietaris com a mà d'obra no qualificada. Tenim, per exemple, a Barcelona de casos on es fa servir a la població esclavitzada com a bracers, jornalers, aiguaders, bastaixos, estibadors... No requeria una especialització tècnica i permetia que els seus propietaris els fessin servir per altres tasques i també que els lloguessin a altres persones i d'aquí treure'n un altre benefici econòmic perquè treballessin per altres persones però mantenint la propietat, no? Estem parlant en aquest cas sobretot d'esclavitud masculina.
0: Vale.
1: L'esclavitud femenina, per altra banda, era molt valorada pel servei domèstic i també tenim vestigis que trobem a la documentació de forma indirecta, no? S'ha d'anar una mica més enllà... sobretot a través de les prohibicions a les ordenances municipals, que és l'explotació sexual de les dones esclavitzades, no? Sobretot els casos de violacions dels amos a les dones esclavitzades, que podem suposar que eren bastant comunes.
0: Sí, sí, sí.
1: També podem suposar, i això és una prohibició expressa, per exemple, a l'ordenament jurídic barceloní, de que els amos no prostituïssin a les seves esclaves.
0: Això també és interessant saber-ho. I pel que fa al tracte que rebien, què n'hem de saber?
1: Clar, aquí, en el tracte, realment entrem en una dimensió que pot ser molt personal, perquè depenia, en gran part, l'entorn que els envoltava, no? del tipus de persona que adquiria les persones esclavitzades o que les posseïa.
0: Uh-huh.
1: Sí que és comú, i això ho veiem en l'ordenament jurídic, una certa desconfiança que hi ha envers les persones esclavitzades, principalment per aquesta alterització, pel que fa al risc de fugues, que era bastant comú, o crims perquè aquestes fugues tinguessin èxits. També crims per aconseguir diners, per poder pagar-se el pagament de la talla o per poder aconseguir les fugues. Clar, i és que l'esclavitud aboca les seves víctimes a una situació de desemparament i de sotmetiment total, la qual l'única solució viable a vegades era la fugida,
0: sí, sí, sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'ordenament jurídic es recullen càstigs que van des de fuetades, que de fet són els càstigs més comuns, fins a les mutilacions, que no ho són tant, perquè al final l'objectiu és preservar la força de treball de les persones esclavitzades.
0: Si li talles una mà, no?
1: T'has intentat fugar molt malament, però no et tallaré les mans perquè necessito que demà estiguis al taller a les 8.
0: Hòstia,
1: i sense mans...
0: Clar, en canvi, amb unes fotes a l'esquena pots
1: sí.
0: anar fent, no?
1: Sí.
0: Hòstia, és que bé.
1: Doncs aquest tipus de mutilacions no eren gaire comunes, sí que existeixen, en casos una mica més greus. Les marques al ferro roent, també. A més, la marca al ferro roent té una particularitat, és que marca aquesta persona de per vida, encara que aquesta persona acabi sent lliure. I això dificultava també futures fugides, perquè si tu intentes fugir i tothom veu que tens una marca, diran, escolta, tu...
0: Ets reincident,
1: tu,
0: no, ja?
1: D'on t'has escapat? I clar, els motius de la fuga en aquest sentit podien ser molt diversos, no? L'enyorança a la terra d'origen, no? Que pot semblar un motiu molt, molt romàntic, però després veurem algun cas. Què més?
0: altres motius, no?
1: Sí.
0: Això de la llunança de la terra d'origen, suposo que escapar-se
1: sí,
0: dels maltractaments, no?
1: El desig de llibertat, no? Mm-hmm. Hem de pensar que a vegades el procés d'esclavitud era molt traumàtic en el sentit de gent en edat infantil o edat adulta capturada i convertida en esclava. Això és un trencament de la trajectòria vital molt fort, no? I això marcava moltes persones que se'n volien deslliurar d'aquesta condició. També els maltractes dels amos. No podem dir que eren molt comuns, tampoc podem dir que eren poc comuns, un 50-50 potser.
0: Vale.
1: Però en tot cas sabem que aquests maltractes existeixen i que l'ordenament jurídic, i també des de l'àmbit religiós, des de l'Església, tant els regnes cristians com els musulmans, es condemnen els maltractes a les persones esclavitzades. Clar, això perquè també pot ser un focus de conflictivitat. Vull dir, si tu maltractes el teu esclau i un dia al teu esclau se li giren els cables i et mata, doncs això és un conflicte que podríem haver evitat si no l'haguessis maltractat, no?
0: Clar.
1: Tot i això, la duresa de la mateixa, condició esclava, també trobem casos on les víctimes gaudeixen d'un cert grau d'integració, tant en l'entorn familiar com en l'entorn social. Tant per la familiaritat, pels vincles afectius que es poguessin generar amb el temps. És molt difícil, en una situació com aquesta, en els anys de servei, però bé, també trobem casos de professionalització laboral. No era la regla general, perquè els seus amos no volien invertir en formar un aprenent. Per això ja tenien un aprenent, no compraven una persona esclavitzada que la farien servir com a mà d'obra poc qualificada. Però no, aquests factors podien ser vies també cap a una existència més o menys dignes.
0: Vale. I llavors, tot això, a veure, ja ho hem anat veient, però està regulat d'alguna manera, de manera legal, jurídica, etc.
1: Sí, més que res perquè la societat té la necessitat de separar molt clara el que és la vida social de les persones lliures, de tot allò en què poden participar les persones esclavitzades sense generar una conflictivitat social, no? Uh-huh. També és una necessitat per mantenir el seu propi control, no com a classe, però sí com a grup d'individus. A les ordinacions de Barcelona, per exemple, durant el segle XIV es prohibia la circulació per la ciutat dels esclaus durant la nit, que transitessin per la platja o que sortissin del territori de Barcelona. Sí. No? Coses molt vinculades amb aquesta por
0: a la
1: conflictivitat i sobretot a les fugues, no?
0: Vale.
1: I sobretot als esclaus musulmans, que és de qui més por es té que puguin fugir, més que res perquè tenen la frontera
0: al costat,
1: tocar,
0: no?
1: Tenen la frontera a la península i també a l'altra banda del mar.
0: Una persona que han capturat els Balcans...
1: Sí, ho té una mica més complicat. També es prohibeix a les persones lliures, a fer-los cap préstec, d'acollir-los a casa o de comprar-los cap cosa que els volguessin vendre, no?
0: Vale.
1: Perquè aquestes persones també no ho tinguin tan fàcil a l'hora de guanyar diners per poder pagar-se la seva llibertat. En aquest sentit, es regulaven també les reunions de persones esclavitzades, permetent-se només en espais com les confraries, no? Que és una cosa de la que parlarem més endavant. Amb tot, les persones esclavitzades, si bé no són una classe com a tal, ja hem dit que són un grup social, però molt heterogeni, no és un grup social homogeni. I ja veurem com aquestes diferències dins del mateix grup de persones esclavitzades també marcarà el seu mode de vida.
0: Molt bé, si et sembla, fem un mini-break de la península Ibèrica. Bueno, continuarem parlant de la península Ibèrica, però ja que et tenim aquí, anem a trencar una miqueta de tòpics, no? Abans ja ho hem avançat. Perquè nosaltres, quan pensem en esclavitud, gairebé el 99% dels cops, sense voler, ens imaginem el model dels Estats Units d'Amèrica, no? O altres indrets colonials. Un model de plantació, grans explotacions, una població sobretot afroamericana treballant-hi... és la imatge, sobretot, que perviu al cinema,
1: sí,
0: que perviu a les pel·lícules, a les sèries, etc. Però aquesta imatge coincideix amb l'esclavitud peninsular o mediterrània?
1: Clar, amb el que hem anat veient fins ara, no gaire. També parlem de península Ibèrica, i dins de la península Ibèrica hi ha moltes realitats i molts moments concrets. Intentem agafar els casos més representatius. Però, de fet, el mateix model d'esclavitud de plantació i de grans explotacions a les colònies, per exemple, o als Estats Units, al sud dels Estats Units, és un model que es dona de forma molt concreta en uns territoris molt concrets. Mm. És a dir, no, l'esclavitud no era així a tots els Estats Units. Sabem que al nord doncs, no hi havia tanta tradició esclavista i, de fet, no hi havia aquest model d'esclavitud de plantació, podia ser una esclavitud més domèstica. Però, clar, trobem que societats com les d'Europa i el Mediterrani no són tant societats esclavistes com societats amb esclaus.
0: O sigui, aquest matís és interessant, eh?
1: Sí, clar, això és una... Són unes categories que des de fa uns anys es defensen a la historiografia de que realment que una societat tingués esclaus no vol dir que la societat fos esclavista per se, sinó que la presència de és reconèixer la presència de persones esclavitzades en el territori i la societat.
0: I no sé si vols aprofitar per desmentir algun altre tòpic d'aquests que tenim tots i totes.
1: Doncs clar, perquè al final si parlem d'esclavitud als Estats Units o d'aquesta esclavitud colonial, la imatge que ens ve al cap és la de persones negres esclavitzades. I és que els esclaus no eren només negres, també hem dit que les vies d'accés a l'esclavitud, per exemple, a la península Ibèrica, doncs podien venir d'Europa Oriental, podien venir del nord d'Àfrica, podien venir d'aquesta conflictivitat de frontera entre cristians i musulmans. I de fet l'esclavitud, per exemple, a Catalunya i a Barcelona durant gran part de l'edat mitjana és eminentment blanca. Hi ha una anècdota que explica l'historiador William David Phillips, que de fet té una monografia molt interessant sobre la història de l'esclavitud a la península Ibèrica.
0: Vale.
1: I a l'inici d'una... Crec que és en aquesta monografia, de fet, que explica

0: jo crec que són monolítics. Vull dir, és una cosa que està ben present fins i tot dins de les mateixes facultats d'història.
1: Bueno, l'única cosa positiva que podem treure d'aquesta frase és que, com a mínim, l'alumne sabia on era Àfrica.
0: Sí.
1: Perquè ara, actualment, sí. Per desgràcia, sí. No sé com va això, vale? Ser esclau, a veure, ja podem deduir que no, eh? Però ser esclau vol dir el mateix per tothom o trobem condicions molt diferents?
0: Clar, ja hem vist que clarament depenia molt del context on aquestes persones estaven, també depenia molt de la forma d'esdevenir esclau i del context d'acollida. De fet, del mateix caràcter de la persona esclavitzada, també. A tot això hauríem de sumar el factor identitari.
1: Mm-hmm. De fet, jo t'anava a preguntar per aquí, eh? Quines tipologies d'esclaus trobem a la península Ibèrica?
0: Clar, veiem que és un col·lectiu molt heterogeni perquè, en relació amb el que hem comentat abans, que no només eren negres, tampoc ens podem quedar amb el biaix de blancs i negres. Mm-hmm. Hi ha moltíssimes identitats de blancs de l'Europa Oriental i dins d'aquí, doncs, totes les identitats que puguem trobar, mudèjars, que després també seran moriscos, totes les ètnies del Golf de Guinea, musulmans i animistes, nord-africans, turcs, jueus, fins i tot també durant la moderna gent de l'Índia i les Filipines. Clar, durant gran part de la mitjana aquesta esclavitud blanca d'Europa Oriental i del Mar Negre predomina. Aquesta via queda una mica tallada amb la sí. caiguda de Constantinople.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I també hi haurà aquesta esclavitud quilòmetre zero, no?, peninsular, sí. Però que aquesta via també es tanca amb la conquesta de Granada.
1: No?
0: Amb la conquesta de Granada. Però es passa a l'altra frontera del Mediterrani, no? Aleshores tindrem també persones àrabs, amazics i turques, de fet, persones musulmanes d'aquests orígens ja hi havia en l'edat mitjana. A banda d'això, al segle XV també tenim les persones dels descobriments de les Canàries i d'Amèrica, no? Amb processos de conquesta i de colonització brutals i sobretot de desaparició de les poblacions, que no sempre tenia a veure amb aquesta violència a la conquesta, però que està bé remarcar-ho. I tot i que se'ls aclarés homes lliures al 1500, als natius americans, bé, els conqueridors i els oficials de les noves colònies, doncs, feta la llei, feta la trampa, i sabem que va haver-hi esclavitud de natius americans fins a ben entrat al segle XVI. Hi ha qui defensa la postura de que la prohibició de l'esclavitud dels natius, que era una qüestió, repeteixo, més relacionada amb conservar la mà d'obra i de poder integrar-los a partir del sistema de l'encomienda, doncs hi ha qui defensa aquesta postura com que la legislació hispànica o castellana era precursora de la defensa dels drets humans.
1: I tant que sí.
0: I de l'abolició de l'esclavitud. Hi ha gent que diu que Isabel la Catòlica va abolir l'esclavitud.
1: El 1500.
0: El 1500, sí, sí.
1: I tu, Ismael, sense entrar gaire en el fregat, bueno, tu i la majoria d'historiadors, per sort, actualment,
0: sí.
1: Que, com ho veieu, això?
0: Bé, qualsevol persona que sàpiga una mica d'història del dret...
1: Una miqueta!
0: ...sabrà que l'esclavitud a Espanya no s'aboleix el 1502, s'aboleix a Espanya, eh?
1: Ojo,
0: Espanya,
1: ojo.
0: Espanya sí. Peninsular, atenció. El 1837.
1: 300 anys després.
0: 300 anys després. A l'Espanya peninsular. Per què dic peninsular? Perquè, bueno, a part de les Canàries i les Balears, en aquell moment encara tenim les colònies de Cuba i Puerto Rico i Filipines. El 1870 es promulga la llei de ventres lliures, no? Per la qual els futurs fills de les esclaves doncs ja naixeran lliures. Això és molt important perquè trenca aquesta concepció de que l'esclavitud es transmet per via materna, de fet, mm-hmm. perquè es vol abolir. Però hem d'esperar fins al 1873 perquè s'aboleixi a Puerto Rico i al 1880 a Cuba. Tot i que Cuba es va haver d'esperar un decret per confirmar l'abolició el 1886. Vam ser l'últim país d'Europa en abolir l'esclavitud.
1: Hòstia, que fort.
0: Per tant,
1: sempre orgullosos de la nostra història.
0: Sempre. Marca Espanya.
1: I tant, no.
0: A què quieres que te gane?
1: A veure, a l'institut i a les facultats sempre parlem, i abans de fet també ho has mencionat tu, sobre el comerç triangular entre Amèrica, Europa i Àfrica, no? Quan s'incorpora a Àfrica en aquesta equació?
0: Clar. Durant el mateix segle XV, doncs, l'establiment d'aquests contactes portuguesos al Golf de Guinea obre la porta al gran comerç atlàntic, no? Uh-huh. Més que comerç atlàntic, que ja podia haver-hi, i a les rutes transsaharianes també, aquesta connexió entre la península i

0: Àfrica ara és la gran, el gran comerç de persones esclavitzades negreafricanes. Per què? Perquè paral·lelament a que es vagi restringint l'esclavitud dels natius americans, la proposta, la solució que es posa és: ei, no podem esclavitzar aquestes persones perquè legalment estan protegides pel sistema de l'encomienda i són persones lliures i ta-ta-ta-ta-ta. Per què no portem negres?
1: Que, clar.
0: Per què no portem negres? Aleshores, aquest comerç adquireix unes proporcions colossals. Perquè
1: és una passada. Les xifres són
0: escalofrants. No, és
1: feridor. Sí, sí, sí.
0: No només a les colònies, sinó també a la península, perquè recordem que la península és, diguem, l'eix que connecta l'Àfrica amb Amèrica. Tenim alguns testimonis que jo crec que poden ser més il·lustratius que les dades. Al segle XVI, l'escriptor Melchor de Santa Cruz cita a Alonso Carrillo, que va ser el arcabisbe de Toledo unes dècades abans, que de Sevilla deia que parecía los trabajos del ajedrez, tantos prietos como blancos, por muchos esclavos que hay en aquella ciudad. A la seva obra Amar, servir y esperar, de Lope de Vega, un dels personatges romanceja una esclava mulatilla de semblante socarrón, que ja sabes que estas son los lunares de Sevilla. És a dir, era una cosa molt present en l'imaginari col·lectiu de l'època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Ismael, recta final del programa. Sembla mentida perquè se'ns està menjant el temps. Sí. Hem hagut d'agafar el guió i passar-li la pisonadora per sobre perquè tenim molta, molta informació i és un tema superinteressant, però hem d'anar retallant perquè ens queden 10 minuts de programa.
1: Sí.
0: Llavors, què passa amb l'esclavitud a la península Ibèrica després de la conquesta de Granada?
1: Clar, després de la conquesta de Granada, que diguem que és probablement l'entrada de la moderna en el nostre territori, o una de les altres entrades en el nostre territori, veiem que hi ha aquestes noves vies africanes, aquesta lluita al Mediterrani, que també proveirà de persones esclavitzades, però sembla que es conquereixi Granada i el problema de... que se m'entengui, el tema de l'esclavitud local de quilòmetre zero es tanqui. I no, realment, perquè els mudèjars s'alçaran al Regne de Granada contra la corona el 1500, arran de les polítiques de conversió forçada que es materialitzaran el 1501. I un cop ja com a moriscos, és a dir, com a nous cristians convertits, les polítiques de pressió social els tornaran a portar a la rebel·lió el 1568, on tindrà lloc la guerra morisca de les Alpujarres, i allà tornaran a ser esclavitzats indiscriminadament, tot i ser cristians batejats. Per tant, no és un problema que es tanqui, o una qüestió que es tanqui el 1492, sinó que perviu fins a ben entrat al segle XVI.
0: I, a veure, tot el tema de les identitats dels esclaus, la religió, etc., com condicionen el tracte rebut o inclús les oportunitats d'alliberament?
1: Clar, hi ha autors que diuen que realment les identitats als propietaris els eren absolutament igual. Però això no és ben bé cert. El que sí que els interessava era la religió, perquè, per exemple, amb els africans animistes no tenien cap tipus de problema, perquè no coneixien la religió, no coneixien el seu territori, no coneixien tampoc les seves llengües, per tant, poc podien investigar, però amb el cas dels esclaus musulmans, també esclaus musulmans negre-africans, sí que aquí hi havia un factor de desconfiança i d'hostilitat, i més perquè a partir de 1492 la presència islàmica a la península està molt mal vista i molt perseguida. Per tant, hi ha un esforç perquè les persones esclavitzades, sobretot perquè els propietaris, un esforç per part de l'Església per pressionar els propietaris de persones esclavitzades perquè aquestes es converteixin. Aquesta conversió podia ser una via de futur accés a la llibertat, però no sempre ho era així, és a dir...
0: No era una garantia.
1: Segons el propietari, doncs, t'has convertit, enhorabona, benvingut, però jo t'he comprat per una cosa i...
0: I continuaràs.
1: Sí, continuaràs amb aquesta cosa. Sí que realment una persona que no es convertís difícilment podia ser alliberada.
0: I com condicionava el gènere i les relacions personals amb la possibilitat d'integració o de millorar les seves condicions, etc.
1: Clar, això s'ha estudiat molt. Bueno, citaria Aurelio Martín Casares, per exemple, que ha abordat molt el tema de la qüestió de gènere en l'esclavitud. I és que aquesta està marcada, però marcada per l'explotació sexual, que no només es donava per part dels amos, sinó també quan els amos les prostituïen, i per altres membres del cercle més proper. A més, això comportava molts riscos per a la dona esclavitzada, des de contreure malalties, els embarassos, que no eren gens desitjables, en molts casos ni pels propietaris, perquè perdien aquesta força de treball durant l'embaràs i la criança, ni per les dones esclavitzades, pel risc que per elles comportava, i a més, amb una mortalitat infantil que en el cas dels esclaus era molt superior al de les persones lliures. Per tant, sabem que a més, la condició esclava la transmet la mare, per tant, l'última cosa que vol una mare és transmetre-li aquesta condició tan miserable al seu fill.
0: Hi existien realment vies de mobilitat social o d'alliberament?
1: Sí, comptàvem amb certes possibilitats laborals, ja ho hem comentat, que podien ser mà d'obra poc qualificada, però que també podien llogar-se per altres tasques. I, de fet, en alguns casos, en casos de propietaris doncs, que pertanyien a gremis o que eren professionals en algun ofici, doncs es podia donar el cas de que els hi ensenyessin a l'ofici.
0: Mm-hmm. Sí.
1: Però, clar, per les persones propietàries, això era una càrrega extra i una manutenció que no sempre interessava. Tampoc hi havia un esperit de germanor dins de la comunitat esclava, que era molt heterogènia, Per tal, eren molt difícils aquestes estratègies com de el que podríem dir ara un sindicar-se o defensar no els seus drets que no en tenien, sinó una mica les seves condicions. Era molt difícil això també.
0: Vale. I quin era el destí habitual dels esclaus?
1: Realment, el destí de les persones esclavitzades era ser consumides. En alguns casos fins a la mort. De fet, per exemple, tenim casos de donacions de persones esclavitzades a convents i monestirs amb la condició de que hi servissin de per vida. És a dir, aquí no hi havia la possibilitat de l'alliberament. I estem parlant de donacions a convents i monestirs, és a dir, dins de l'àmbit religiós que tant es preocupava per la manutenció i pel bon tracte dels esclaus. Sí que hi havia la possibilitat de la manumissió, de l'alliberament testamentari, però és entrar en casos particulars i no hem d'oblidar que una de les bases de la pràctica de l'esclavitud era el treball forçat. Per tant, aquest és l'objectiu final, aprofitar-se de la força de treball d'aquesta persona.
0: Molt bé, i així, molt breument, perquè també ens havíem preparat una bona aportació en això, tu quan has hagut d'investigar sobre el tema, quines fonts has utilitzat?
1: Doncs jo m'he fixat moltíssim en una sèrie de processos que són els processos de béns vacants de la Batllia General de Catalunya, no?, que gestionava el patrimoni reial al Principat de Catalunya. Aquest fons es troba a l'Arxiu de la Corona d'Aragó i és un fons molt interessant perquè, a diferència d'altres tipus de fons sobre esclavitud que parlen doncs, de noms, d'edats, de preus, hi falta la veu. I aquí a vegades trobem la veu de les persones esclavitzades.
0: Això és molt interessant.
1: És molt interessant, i a més tracta d'un fet com és el procés de vent vacant, és a dir, quan una persona esclavitzada és trobada sense amo, en la majoria dels casos, per motiu d'una fuga.
0: De fet, ara has parlat de les fugues, no? Eren molt freqüents?
1: Podríem dir que sí, perquè, de fet, a Catalunya, al segle XV... es constitueix la guarda d'esclaus, que és una assegurança voluntària de propietaris d'esclaus que dura 10 anys. De fet, l'assegurança era la que s'encarregava de buscar a les persones esclavitzades que s'havien fugat, no? De donar-los de cerca i captura, no? Aquesta institució dura 10 anys perquè no es pot mantenir del volum de les fugues, és a dir, és operativament
0: no
1: dona abast i dura 10 anys, crec que dura de la dècada dels 20 a la dècada dels 30 del segle XV.
0: Déu-n'hi-do. I tota aquesta conflictivitat social, com la gestionaven les autoritats?
1: Clar, ja hem vist casos com el de la guarda d'esclaus, però realment hi havia una tensió pel que fa a les fugues, perquè comporta tota una sèrie de dinàmiques que van des de robatoris, enganys, implicar-hi altres persones, que ja veien que també estava molt regulat i que, per tant, podien ser còmplices d'aquestes fugues. I a l'ordenament jurídic al medieval ja es regula aquesta prevenció i actuació davant de les fugues. Es limita la seva mobilitat, assegurances perquè alguna persona s'encarregui de buscar la teva persona esclavitzada. Hi ha una preocupació que és patent a la fuga, més que cap a altres formes de conflictivitat, que sí que poden ser més puntuals. I les recomanacions que es fan, principalment des de l'Església, són les del bateig, el bateig quan no eren cristianes, però ja hem vist que hi ha persones esclavitzades cristianes, també. El bon tracte i la manumissió ha arribat a cert punt de les persones esclavitzades. Aquestes recomanacions, però, xocaran amb l'ús que la majoria dels propietaris volien donar de les seves persones esclavitzades.
0: Un repte per acabar, sí? Tens 30 segons per explicar un exemple d'un cas real que tu hagis estudiat. Vale? Te'n deixo triar perquè n'havies portat com 15.
1: Sí, vale? Haurem de tallar.
0: Tu mateix.
1: Bé, doncs parlaré... Jo crec que és un cas que posa de manifest moltes coses de la que hem parlat, d'aquesta conflictivitat, no, d'aquest desig de venjança. Un esclau capturat a la costa de Castelló el 1606.
0: Vale.
1: Es diu un esclavo de les galeres de Nàpoles, és a dir, un esclau de galeres, dels pitjors
0: destins
1: que podies tenir.
0: Sí, sí, sí.
1: Donde habiéndose huido hizo grandes crueldades en los cautivos cristianos y vino a correr a la costa de aquel reino, el de València, y que le han certificado que si por alguna vía se pudiera escapar, volverá con mayor vigor a ejecutar en los cautivos cristianos mayores crueldades en venganza de lo que allí ha padecido.
0: Brutal.
1: Aquest individu, anomenat el Zain, doncs aquí torna a aparèixer tant la por a la fuga com el, quan una persona ja està tan passada de voltes que diu, mira, jo si em, ja, si em fugo,
0: no?
1: La llibertat m'és igual. Jo em vull venjar.
0: Vale. Vols acabar la història?
1: Sí.
0: No tenim temps. Bueno, molt, molt, molt ràpid.
1: Sí, se'n diu, és tan astuto y mañoso que por mucho recato que se tenga con él, se puede temer que se sabrá librar de ellos. Y así, juzgo más acertado, enviarle a las minas de azogue por estar lejos del mar, lugares de moriscos, y que podrá estar allí con más seguridad, sin esperanza de volver jamás a su tierra.
0: Déu-n'hi-do. I amb aquesta història acabem molt ràpid. Sí. Ismael, moltíssimes gràcies
1: a
0: per
1: vosaltres.
0: Aquest programa. Adrià Tirado, gràcies per la teva feina. Us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

Gabon, d'anar-hi, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Bé, hem tornat de vacances d'estiu i això sí, ja veieu amb quina veu, amb quin encostipat, amb bafonia, però aquí estem. Aquí estem a punt d'encetar doncs aquesta nova temporada amb tota la il·lusió de tots els anys. Alguns ja sabreu com són o com és el nostre primer programa i a qui li dediquem tots els anys. Els que no, espereu una miqueta més i ho descobrireu. Però abans que res, doncs diguem com sempre i fem aquest gran homenatge al nostre papi, perquè ja estem disposats a començar, com deia el nostre cifo, el nostre estimat Juan Claudio, ja estem disposats per començar aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Bé, com diem sempre, això que escoltes ho fabriquem i ho fem amb tot el nostre amor des dels estudis, aquests petits estudis AFB de Montcada i Reixac. I us recordo, a més, com sempre, que el Camps de Cotó és un programa que s'emet a través d'un grup d'emissores que cada vegada, per cert, va creixent més, un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com són els més coneguts, ja ho sabeu, a l'Spotify o al e-books, i que també teniu aquesta petita adreça, aquestes www.andreujazz.com www.andreujazz.com, per si us ve de gust us apropeu i bé, descobriu una miqueta més coses del nostre espai jazzístic, enllaços que us podran portar a novetats, discografies, biografies, concerts, bé, coses d'interès i com no, programes anteriors i a l'actual, que ahir el teniu si us ve de gust per rescatar. Doncs vinga, comencem i, com sempre, ja sabeu, torno a repetir, benvinguts a aquesta temporada, benvinguts a aquest programa de jazz, per tu, que t'agrada el jazz, i comencem com tots els anys. Vols descobrir com? Doncs som-hi, al nostre espai d'aquesta nit, comença així.

Bé, i aquest any estem d'aniversari, perquè aquest any confirmarem ja 25 anys del Camps de Cotó. En aquest moment em va dir un amic periodista que era el més degà, el més antic de tots els comunicadors que fan programes de jazz. Bé, és tot un honor i esperem que durant molts anys puguem continuar estant aquí o allà on estem, a través de, ja ho sabeu, a través de aquest circuit meravellós d'internet, online, i també jo, que sóc un romàntic, aquestes emissores locals, sobretot del Vallès Occidental, que a diversos hores i diversos dies doncs emeten el Camps de Cotó. Repeteixeu aquí, a aquestes emissores locals, els hi agraïm moltíssim que confiïn en el programa, que els hi agradi i que sé que està tenint molt bona acceptació. I tots els anys, avui serem una miqueta més llargs, perquè comencem temporada, doncs els habituals sabeu que comencem rendint homenatge al que encara avui i per sempre serà el músic més gran de casa nostra, el nostre estimat Vicenç Montoliu, el nostre estimat Tete Montoliu. I avui no podria ser menys que fer el mateix que tots els anys, i ens dedicarem a escoltar a Tete. Però això sí, avui, en aquest cas, avui concretament, o aquest any, farem una secció pel Camps de Cotó, no és un espai de dedicatòries, però sí que avui en vull fer una. I canvio d'idioma, me'n vaig al castellà, i canvio d'idioma para dedicarle a este primer tema que vamos a escuchar de Tete a unos amigos de El Ciego, que era el pueblo, es el pueblo donde nuestro querido Juan Claudio es recordado, sus vecinos, sus amigos, todos ahí en la Rioja Alavesa, en el pueblo del Ciego, pues cada año organizan un festival en honor a nuestro querido Juan Claudio, a mi amigo Juan Claudio. Y este año pudimos asistir y, bien, estuvimos encantados de estar con un grupo de personas impresionantes, majísimos, personas encantadoras. Y les queremos dedicar este, bien, a ellos, este primer tema, a todos ellos, a los amigos de la Rioja Alavesa, del Ciego, y también, como no, a nuestro querido Cifu, gran amigo de Tete, se lo dedicamos a él también, y muy especialmente a la mujer de Juan Claudio, a mi amiga, a Isabel Zaro, a Isa. Le queremos dedicar este tema porque me comentó este verano que hay el tema más bonito que le gusta de Serrat, o uno de los que más le encantan, es ese "no hago otra cosa que pensar en ti". Y como vosotros sabéis, pues Tete Montoliu adoraba a Joan Manel Serrat, igual que un servidor. Yo siempre digo, soy jazzista y serratista, pues Tete adoraba a Joan Manel Serrat y le dedicó muchísimos temas a lo largo de su carrera. Entre ellos, este "no hago otra cosa que pensar en ti", que con todo nuestro cariño hoy, para empezar este viaje con la vida y la música de Tete, pues le dedicamos a los amigos del Ciego, a todos ellos, a Mario Benso también, que estaba ahí, y muy especialmente a Isa. Le mandamos un beso desde aquí para Isa. Este "no hago otra cosa que pensar en ti", da el nuestro querido Tete Montoliu.

Bueno, pues ahí he estado esta dedicatoria, perdón, porque estoy con una tremenda afonía y con un catarro galáctico. Y bueno, vamos a hacer lo que podremos hoy en este primer programa de la temporada, y ahí nos hemos quedado con este "No hago otra cosa que pensar en ti", de nuestro querido Joan Manel Serrat, y interpretado maravillosamente por nuestro amigo Tete, que hemos dedicado con todo nuestro cariño a los amigos del Ciego, a nuestro querido Juan Claudio, y especialmente a Isa, con todo nuestro corazón, para Isa, desde Barcelona, donde no os olvidamos a ninguno. ¿De acuerdo? Pues tornem a fer canvi d'idioma i ens anem amb el nostre idioma habitual del Camps de Cotó. I sota aquesta sintonia del "We'll Be Together Again", ja sabeu, aquesta fantàstica sintonia que estem sentint aquí per darrere, interpretada pel nostre Tete, aquesta nit viatjarem a través de concerts en directe amb col·laboracions amb d'altres músics, amb altres companys, durant sobretot els anys 60. I començarem i marxarem amb una formació que es deien els de European All Stars, on es va recollir un seguit de músics de diversos llocs d'Europa, i ahí estava el nostre Tete Montolivo al piano, representant en aquest cas a Barcelona i a casa nostra de manera majúscula, i ahí estava ell en companyia un dia tal com el 21 de maig de 1961 amb companyia Domnius Ras al saxo alt, Hans Kohler al tenor, Ronnie Ross al baríton, Fats Sadi al vibrafon, Franco Gerri a la guitarra, el nostre Tete, com hem dit, al piano, Eric Hammundsen al contrabaix i Willy Schiffer a la bateria. Recordem aquests European All Stars i recordem a Tete, i ara sí, amb aquesta ànima de blues que també li donava amb aquest petit espai el tema "No hago otra cosa que pensar en ti", quan ha fet el canvi al nostre estimat Tete. Aquí sí, amb ànima de blues, com no, amb dos grans, grans temes, sobretot el primer, arxiconegudíssim, el tema del nostre Thelonious Monk, com no pot ser d'una altra manera, Aclet, Blue Monk, i després un blues composat per aquella ocasió, pel dia 21 de maig de 1961, protagonitzat, o millor dit, escrit pel senyor Fats Sadi, que du el títol "Hitting the Blues". Per tant, Blue Monk i "Hitting the Blues", el nostre Tete més bluesero, acompanyat d'aquestes figures europees del moment. Som-hi!

Blues Homes és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blues Homes, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.bluesounds.com.

0: Bé, estàvem en directe, recordem, 21 de maig de 1961, al Congress Hall, no recordo si us ho he dit abans, el lloc en concret, ho diem ara, al Congress Hall de Berlín, a Alemanya, i el primer tema, Blue Moon, que ahir hem sentit a Tete només amb trio, l'hem sentit a Tete al piano, Erik Hammundsen al contrabaix i Julian Chipfree a la bateria. Ahir estaven amb trio recordant aquest Blue Moon i donant-li al Tete totes aquestes, jo diria, connotacions que li donava a ell, miscel·lànies alhora, en recordar-se'n de Monk, també de Tatum, de Bud Powell, i moltíssim d'ell mateix, del propi Tete Montoliu, aquesta gran amalgama que formava el seu univers sonor. Ahir ho hem vist, amb aquesta manera d'accelerar el tempo, aquests matisos, el sapiguer entrar amb la nota justa després de, doncs, no sé, 5 o 6 compassos seguits a una velocitat endiablada. Doncs bé, ahir estava aquesta gran versió del Blue Monk, del nostre Thelonious Monk. I després hem sentit a Tete amb quintet. Aquí l'hem sentit en companyia del senyor Fast Sadi al vibràfon i Franco G. Serri a la guitarra, més el seu trio, el mateix, el senyor Erik Hammundsen al contrabaix i William Schiffy a la bateria. I hem vist que el tema entrava amb un swing espaterrant, amb un swing estupendo, amb una velocitat, jo diria, aèria extraordinària, sota un solo de Franco Zerri, que era una de les estrelles italianes del moment, un gran guitarrista, molt polit, molt net, a més. I després, aquests arranjaments que hi havia ahir darrere del propi autor d'aquest blues, composició de Fats Sadi, el vibrafonista, que estaven ahir, doncs, marcant aquesta diferència. Després, solo fantàstic de Fats Sadi, també al vibrafon, i, com no, s'hi ha afegit Tete Montoliu per acabar d'engranar un tema fantàstic. Vull recordar, això sí, que aquella nit, a part d'aquests companys que hem sentit, també estaven, no els hem sentit avui, a Arne Domnerus, com dèiem abans, a Hans Kuller, al tenor, a Arne Domnerus a l'alt, Hans Kuller al tenor, Ronnie Ross al baríton, com hem dit, Fats Sadi al vibràfon, Franco Gerri a la guitarra, i d'altres que van actuar amb altres passes d'aquella visita a Alemanya d'aquests European All Stars al 1961. Que gran Tete. Bé, i del 61 marxem a finals de l'octubre de 1963. No tenim dia en concret, però aquí ens posa finals d'octubre de 1963. Un local i un lloc que Tete coneixia molt bé, perquè per aquella època, doncs, estava molt a Copenhague, molt, i estava a Dinamarca amb molts companys com un inoblidable, era el seu gran amic Roland Kirk. Sí, ja sabeu, Roland Kirk, aquest multiinstrumentista que era capaç de tocar tres instruments o més alhora, ser especial del jazz, que a part de dominar-ho perfectament, tenia un estil impressionant i era tot un geni musicalment i tècnicament. Roland Kirk, aquí, amb, no dic tots els seus instruments, perquè n'hi havia una multitud, multiinstrumentista. També estaven amb aquesta sessió que ara escoltarem, aquesta de finals d'octubre del 63, el senyor Sonny Boy Williamson, que també està aquí acompanyant a Roland Kirk. Està el nostre Tete, com no, al piano, Don Moore i Nils Hiden Oster-Petersen als contrabaix, i el senyor Moses, Gizzy Moses, estava a la bateria. Ahir els tindrem i ens quedarem ni més ni menys que amb dos temes impressionants, com són dos versions que vam fer en el seu moment del tema Mood Indigo, ja sabeu, aquella composició a mitges entre Duke, Barney Vega i Irving Mills, i el tema, un altre tema interessantíssim que, bé, val la pena de repassar, aquest Mingus Grief Song, que ja l'hem sentit en alguna ocasió al nostre programa per unes altres formacions de Roland Kirk, que és una composició amb honor a Mingus, aquest Mingus Grief Song del nostre estimat Roland Kirk. Per tant, us deixo amb ells, ens anem ara en aquesta ocasió cap a Copenhague, cap a Dinamarca, el Jesus Mon Matre. Ahir, un dia tal, com el octubre del 63, Mood Indigo, Aura, Aurea, com no, Alintoniana i Mingus Brifton. Ahí estan, som-hi.
1: We'd like to carry on by playing Mood Indigo, featuring all the instruments simultaneously. The Manzello on the right will be playing the first alto part. The Stritch in the middle will be playing the first tenor part. And the tenor saxophone will be playing the baritone saxophone part. And the flute will be taking all the solos. So we join all the horns in one mouth and we make Mood Indigo.

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

Caram, quina sessió. Ens havien quedat al Jazzhus Montmartre de Copenhagen, de Copenhague, a Dinamarca, a finals de l'octubre de 1963. I veia bestioles. Roland Kirk, que aquí estava tocant, doncs jo he detectat el mancello, que és un instrument que ell tocava molt habitualment, la flauta, el saxo alt i el tenor. I el saxo tenor, crec, cada oïda m'he quedat amb tot això. No sé si em toca algun més, però ja ens feia la introducció del Mood Indigo amb tres instruments alhora. Estàvem sentint ahir el mancello, l'alt i el tenor, i després amb el segon tema, amb aquest tema del nostre estimat Roland Kirk, composició d'ell dedicat a Mingus, aquest Mingus Grief Song, doncs també introduïa el tema amb diversos instruments. Tots els tocava alhora, eh? O sigui, no us penseu que una mica d'aquí... No, els que no hagueu vist a Roland Kirk, us emplaço a que mireu a YouTube, trobareu pàgines d'ell on es veu ell amb els instruments introduïts a la boca i tocant. Bé, una autèntica animalada, lo de Roland Kirk, i lo més és que era un solista impressionant, amb una tècnica deslumbrant, molt mingusiana, per això va estar amb Mingus, com no, per això pertany a la banda del nostre estimat Charles, com no. Ja hi estaven amb aquesta primera versió, com hem dit, aquest Mood Indigo. Per cert, al principi heu vist estar fins i tot una petita dedicatòria a Johnny Hodges, doncs bé, ahir amb el Mood Indigo, aquesta dedicatòria que li ha fet Roland Kirk amb aquesta cadència de sexual, doncs dedicada, com no, a Papi Conejo, al nostre estimat Johnny Hodges. I després aquest darrer tema, com hem dit, aquest Mingus Grief Song. Ahir hem escollit també aquest darrer per veure que, lo difícil que era acompanyar a Roland Kirk i com ho estava fent Tete. Tete ho estava fent meravellosament, perquè Roland Kirk moltes vegades tirava tant i se'n anava a vegades tant de tempo que era molt difícil acompanyar-lo. Això és el que hem llegit i això és el que ens han explicat i el que hem percebut alguna que altra vegada, però l'acompanyament de Tete és absolutament impecable al llarg de tota la sessió. Bé, i d'aquesta data de 1963 a Copenhague, continuarem doncs precisament al mateix lloc, al Jazzhus Montmartre de Copenhague, a Dinamarca. I continuarem amb un músic no massa conegut al qual va acompanyar Tete, que era el senyor Ben Jaedik, que a veure si ho he dit bé. Sí, Ben Jaedik és un músic, era un músic que ens va abandonar el 2004, també danès, un saxofonista, saxofonista tenor i també flautista, era un molt bon músic danès, una d'aquestes llegendes daneses del jazz. Doncs sí, ell va estar més durant anys, o va començar tocant amb la banda de Dollar Brand, on estava en aquell moment inclòs Don Cherry, això a principis dels 60 també, i és en aquest moment quan coneix a Tete Montoliu, també coneix aquesta època a Jimmy Booth, a Philly Joe Jones, a Dizzy Reese, per exemple, entre d'altres. Un músic que ha estat tocant, ja dic, en moltíssimes sessions, un músic temperamental i amb un so molt, a més, acurat. Un home que havia begut de diverses fonts i que ho explicava, tot el que ens explicava ens ho explicava amb molta autoritat, ja ho veurem. I amb aquesta ocasió ens anem al Jazzhus Montmartre de Copenhague el dia 7 de novembre de 1963 a Dinamarca, continuem al mateix lloc, amb una formació que duia el títol de Monk, atenció, no Montmartre, sinó Monk Matre All Stars. I m'explico, aquests Monk Matter All Stars era perquè feien, com es pot imaginar, temes de Thelonious Monk. I ahir, al costat d'ells, d'aquesta formació de Ben Jaedik, està el tenor Luis Juhlmann al vibrafon, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Nils Hinning, Oster Pedersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. Aquests eren els Monk Matter All Stars que aquella nit del 7 de novembre de 1963 van tocar. I tots ells van fer, pues, dos versions, com no, eren Monk Matre, pues, dos versions, com no, de Thelonious Monk, amb un Tete extraordinari. Ja ho veureu. I continuarem amb el blues, i continuarem amb el Street No Chaser i el In a Walking Boot, d'aquestes dos grans composicions del nostre estimat Thelonious Monk. Us deixo amb ells,
us deixo, prepareu-se, senteu-se, perquè veia dues versions de l'Street No Chasers i el In a Walking Boot, amb aquesta formació liderada pel saxofonista danès, el senyor Ben Jaedik, 7 de novembre del 63. Anem-hi.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Vaya actuació. Estupenda. Aquí el contrast, a més, d'un saxofonista tenor com Ben Jaidi, que no és que li agradés cuidar massa el so, més aviat més visceral que no cuidadós, diríem, o cautelós amb la forma, però intens, molt intens, aspre fins i tot, però molt intens. I ahir l'estaven sentint al costat de Tete, el piano de Nils Hinning, Hostet Petersen, el contrabaix, i d'Àlex Riel, a la bateria, per cert, un Àlex Riel extraordinari. I els dos temes són extraordinaris per dos motius. A part dels solos, que no els tornarem a explicar ja més coses, perquè se'ns acabarien els elogis per Tete, és també aquesta manera d'acompanyar, aquesta manera de saber penetrar amb músics. Ara veurem un altre exemple amb músics complicats, realment complicats de tocar, i no oblidem una sèrie de gent que tant a Dinamarca com era el cas propi danès Ben Jaidic, tota Europa en aquell moment estava en una evolució jazzística impecable. Eren els anys, durant aquests anys 1960-1970, doncs va ser uns anys d'una explosió de jazz de qualitat a tots els països nòrdics extraordinària. Ja venia dels 50, això està clar, però aquests anys encara se'n feia més palesa. Aquí hem tornat a recordar el nostre estimat Tete, el Jazz Montmartre de Copenhagen, de Copenhague, a Dinamarca, el 7 de novembre de 1963, amb aquesta ocasió, amb Ben Jaidic al tenor, Luis Hullmann al biografo, un Tete Montoliu, com no, al piano Nils Hinton, Ostet Perlsen, al contrabaix, i Alex Gill a la bateria, amb aquesta formació Monk Matre All Stars. Els temes String No Chaser, aquest inoblidable blues de el nostre estimat Thelonious Monk, i aquest In a Walking Boot que el propi Monk li dedicava ni més ni menys que a Bud Powell. I uns dies després del 7 ens en anem al 21 de novembre del mateix any del 63, i al mateix lloc, al Jazz Montmartre de Copenhague, a Dinamarca, ahir, aquell mateix dia, o sigui, aquell mateix mes, de novembre, uns dies després, escassament 15 dies després, va tenir lloc un altre concert, un concert protagonitzat per Lars Gullin, atenció, aquest músic suec, després us explico una miqueta més, un saxofonista baríton suec extraordinari, el home de la modernitat ancestral i fins i tot del free jazz, introductor i ampliador, com era el nostre estimat Archie Shepp, que eren els dos líders, o sigui, Lars Gullin i Archie Shepp. El primer d'ells, Archie Shepp, ja ho sabeu, el saxo tenor, Lars Gullin, el baríton, i, atenció, la mateixa secció rítmica. Tete Montoliu al piano, Nils Hinning, Ostet Petersen al contrabaix i Alex Riel a la bateria. I atenció, aquest tema clàssic, el tema de Maceo Pinkert i Bernd Berni, aquest clàssic, aquest sweet Georgia Brown, aquest gran tradicional, pues veieu què passa amb els dos desbocats saxofonistes, en aquest cas, i com el nostre Tete retorna per moments la lògica amb una majestria incommensurable. Anem amb aquesta versió del Sweet Georgia Brown del 21 de novembre del 63 al Montmartre de Copenhague.

0: Caram, quina versió més, diria jo, peculiar del Sweet Georgia Brown que ens acaben de brindar. I us deia al principi com Tete posa, introdueix la no diem la lògica, perquè tot és lògic el que estàvem sentint i tot és absolutament normal amb la manera d'expressar-se cada un dintre d'aquest tradicional d'aquest Sweet Georgia Brown. Però primer dels solos que hem vist, Archie Shepp, el tenim més conegut, ja sabeu, aquest gran músic que adorava a Coltrane i que, bé, en principi ell, doncs, músic nascut a Florida, que encara, per cert, si no em confon, encara tenim amb nosaltres, i un músic que va començar a tocar a una banda de jazz llatí durant un breu temps i que després ja es va unir al món de l'avantguàrdia a través de Cecil Taylor. Sí, senyors, el pianista Cecil Taylor. I, per cert, en un dels seus primers àlbums ja va incloure una composició del gran Ornette Coleman i es veia molt clar que el nostre estimat Archie Shepp doncs, correria per la carrera que va córrer més dintre del jazz, més expressionista, més fri o més obert o més d'avantguàrdia. I després Lars Gullin, que l'heu vist, aquest músic suec que quedaríeu, era el que sentíem en últim terme, era un músic que va començar tocant amb música americans convidats, com gent com James Moody, com Jude James, fins i tot en Clifford Brown, i va tocar per primer cop amb l'Iconics l'any 51. No, home, a més que l'any 54 se'n va endur premis a dojo de la revista Downbeat. Curiosament, un home que bé, va fer una gira per diversos països europeus amb Chet Baker a l'octubre del 55, i precisament amb aquell grup va quedar marcat per la tragèdia, perquè va ser el propi Lars Gullin el que va trobar el cos del pianista del grup a l'enyorat, com no, Dick Twarzyk, víctima d'una sobredosi d'heroïna. I és que ell també, Gullin, va morir d'un atac de cor provocat per la seva addicció a la metadona. I aquí veiem, no creiem que estiguin en un estat, sobretot Lars Gullin, jo diria molt adequat, però sí que la intensitat, la seva manera de dir, com ha dit amb aquest Sweet Georgia Brown, com el veia ell i l'entenia, desgarrador, contrastava amb aquell saxofonista que un bon dia es va enamorar de Gary Mulligan a les gravacions d'Albert of the Cool, com explicava ell en un dels seus articles, i varia molt d'allò. Però ahí està, recordant aquest músic suec incomparable, un gran saxofonista, i amb aquesta versió on Tete Montoliu, o millor dit amb aquesta ocasió on Tete, el nostre estimat Tete, recondueix la cosa, i que bé que se sent mentre està fent el solo el Tete, que bé que se sent tant Nils Henning, Horst Petersen i Alex Rie, l'estan disfrutant com dos vedelles. I escolteu al principi de lo que ara posarem, només un trosset. I fixeu-se en aquesta veu i qui presenta el senyor Tete Montoliu. Anem.
1: Is a very, very wonderful trombonist, Alex Reel. Also our gamle bassisten, Nils Henning, Ørsted Petersen. Also our pianisten, el gran señor fra Catalunya, Tete Montoliu. And now we'd like to start off with an original composition from that Majestic drama, the Nakomana, and this one is called I Want More, Jeg Ønsker Mer.
0: Doncs sí, aquest senyor que presentava el nostre Tete i deia un piano, el gran senyor de Catalunya, era ni més ni menys que Dexter Gordon. Sí, Tete va estar amb la gran plana major, però Dexter Gordon era, jo diria que una cosa i un món a part. El gran Dexter Gordon que ens presentava aquest gran senyor de Catalunya, que li va quedar per tota Europa i que ens diuen ens comenten que quan entrava Tete als locals, ja no d'europeus, sinó fins i tot nord-americans, doncs aixequeu-se, es va córrer la veu, aixequeu-se que entra el gran senyor de Catalunya. Això li devem a Dexter Gordon i la seva, com sempre, simpatia, per cert, el pare del saxo Bob, sí senyor, el pare del saxo Bob, el gran Dexter Gordon. Entre els 10 millors saxofonistes de tota la història del jazz, doncs ahí estava Dexter Gordon. I ens en anem, doncs ja que ell l'ha presentat, aquí estem sentint per darrere un tema que es diu I Want More, per darrere, ens en anem un dia tal com el 28 de juliol de 1964, amb una reedició que s'ha fet no fa masses anys, ara no us puc dir exactament, i on estaven, doncs, els mateixos acompanyants a la secció rítmica, que eren els acompanyants habituals en aquella època del nostre estimat Tete, i Dexter Gordon al tenor. També a Copenhague, a Dinamarca, amb un edifici de televisió. Realment això es va enregistrar dins d'un edifici de televisió, això sí, en directe. En públic, en directe, es va enregistrar això. I em quedo, doncs com no, toca la part més brasilera i també, Tete, ja sabeu que al marge de tot, la música afrocubana, la música brasilera, el bolero, també eren coses que li encantaven de tocar. I quedem-nos amb aquesta fantàstica, aquesta preciosa composició del senyor Louis Bonfa, aquesta manya de carnaval, aquesta mañana de carnaval, aquest preciós tema amb Dexter Gordon, amb Tete Montoliu, amb Nils Hiding Osted Petersen i amb Alex Riel. Anem amb ells, amb aquest Orfeo Negro o Manya de Carnaval, com vosaltres preferiu. Ahí està, Tete i Dexter. Més luxe impossible.

Caram, quina versió més extraordinària d'aquest Maña de Carnaval, Mañana de Carnaval, o de Carnival, o Orfeo Negro, com vosaltres preferiu. Això va aparèixer en una pel·lícula, aquest tema, que es deia Orfeo Negro. El tema, el seu títol és Mañana de Carnaval o Maña de Carnaval, és el títol original, però moltes vegades la tenim conegut pues, per Orfeo Negro o Mañana de Carnaval, com vosaltres preferiu. Per això us ho deia abans al principi. I què dir del tema? Pues, una absoluta delícia. Aquí Tete amb una ambientació que li encanta, que li va com en ella els seus meravellosos dits, amb una capacitat, heu vist, fins i tot hi ha un moment, hi ha hagut un moment màgic amb el solo de Tete, que ni més ni menys s'han recordat d'introduir i fer una petita cita al tema del nostre estimat Bobby Timmons, aquell Morning de Heartbreak i els de Jazz Messengers. Doncs ahir ha fet una petita cita que ha despertat els somriures d'algun dels assistents amb aquest concert. I després, bueno, veient el seu prodigi a l'hora de no de sols improvisar, perquè ja ho hem dit durant tota la nit i vosaltres n'heu tingut mostres aquesta nit sobrades, doncs la seva creativitat mental ràpida, que era una característica de Tete absolutament inaudita. Continuem dient el músic més gran que ha donat aquest el nostre país, el més important, reconeixent-ho molt poc, a més, molts que ho tindrien que reconèixer, i és una autèntica pena. Nosaltres sí que ho fem des d'aquí, igual que molts companys nostres, reivindiquem Tete, el més gran, i així ho seguirem fent mentre puguem continuar explicant el que és aquest art meravellós que és el jazz. Bé, ens havíem quedat precisament amb això, i Dexter Gordon, pues, ja heu vist la seva fluidesa, la seva manera sempre inesperat, una calidesa a l'hora de fer les frases, tot i a pesar de la seva rotunditat, el seu volum sonor, que ho era i molt, però quina manera, quina invenció més lírica, més melòdica, quin autèntic bèstia, un dels deus saxofonistes més grans de tots els temps. I avui amb ells dos, amb Nils Hiding, Ostrup Petersen i Alex Riel, primer al contrabaix, segon a la bateria, que han estat en molts dels temes que hem repassat aquesta nit. I ens en anem i acabem, i us deixarem amb Tete, i en aquesta ocasió us deixarem amb un altre bon amic, el senyor Buddy Tate. Això sí, ja més tard, perquè marxarem al 75, ens anem el 24 de setembre de 75 a la Fonten, també a Copenhague, a Dinamarca, ja ho sabeu, i ens quedarem amb un tema que es diu Broadway, i amb el senyor Buddy Tate. Buddy Tate, i ells van fer un disc que es deia en directe a la Fontaine, també a Copenhague, avui aquesta nit grans concerts a Copenhague, doncs a la Fontaine, que es deia Tate a Tate, o sigui, Buddy Tate a Tete, així era el nom del disc, Tate a Tete. Doncs bé, ahí estan el gran Buddy Tate al tenor, el nostre estimat Tete Montoliu al piano, Bo Steve amb aquesta part al contrabaix, i Swin Eric Nergard, ara sí que ho he dit bé, a la bateria. Us deixo amb ells aquesta versió del Broadway, aquesta magnífica versió del Broadway, i res més, per la meva part dir-vos que ha estat un plaer aquest primer programa d'aquesta nova temporada, que us espero la setmana vinent, i sobretot, recordeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Ahir us deixo amb el nostre estimat Tete, en aquesta ocasió, amb Buddy Tate, Broadway.

0: Camps de cotó. Com m'agrada.
1: Ripollet Ràdio.
2: El 91.3. Només clàssics contemporanis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.